0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

hacen caso al álbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. He fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: watch me be.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: I és moment ara per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Luismi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Tenim per endavant un diumenge que una altra vegada ha de portar un temps molt tranquil. Només aquest matí alguns núvols poc importants cap a la Costa Daurada i un ambient que ha despertat un palet menys fresquet que no pas al matí del dissabte. En qualsevol cas, s'ha dormit prou bé, però déu-n'hi-do a aquesta tarda la calorada que tornarem a tenir, sobretot a Ponent, a l'Ebre, al prelitoral de Barcelona i l'interior de Girona, de 32 a 35 graus. Aquesta tarda algunes nuvolades al Pirineu que no desembocaran en tempesta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Doncs sí, continuarem pendents. Mentrestant, Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost d'una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècords de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'han assolit ocupacions d'entre el

0: 85% i el 95%, mentre que a la Costa Brava l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït afluència als restaurants. I en esports, en futbol, expliquem que el Barça farà aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano, al Camp Nou. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de Lliga en ple de punts, 6 de 6. I el Barça, a més, ja coneix el calendari de la fase de Lliga de la Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també a casa contra el Como.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta passada tarda que va obligar a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que va deixar 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident es va produir quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori amb força a l'aldea va entrar a l'AP7 en direcció contrària i va topar contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori amb força i està en custòdia a l'hospital. El segon està acusat de desobediència i robatori amb força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècord de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%. A la Costa Brava l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. I també us expliquem que una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa al síndic de Greuges per l'actuació policial contra ella per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons l'escrit presentat, els fets van passar el 24 d'agost, quan dos vigilants municipals es van...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Per parlar d'un tema que potser ens és un xic desconegut, però tothom en ressona com de lluny, és el tema de la salut mediambiental i quina importància o quines afectacions poden tenir els infants segons la qualitat del seu entorn. Per això, no hi ha millor persona que la pediatra Helena Codina Sampere, nefròloga, pediatra i experta en salut mediambiental. L'Helena Codina treballa des del 2016 a l'Hospital Sant Joan de Déu, completant formació amb estades a l'Hospital Universitari La Paz a Madrid i al Clínic centrant-se en l'hemodiàlisi. Ha participat en la publicació de nombrosos articles, així com la participació en llibres especialitzats o més de 50 ponències en diferents congressos. És membre numerari de l'Associació Espanyola de Nefrologia Pediàtrica i la Society for Pediatric Nephrology. Fruit de la necessitat d'un enfocament ambiental de la salut materno-infantil, l'any 2022 comença a crear la Unitat de Salut Mediambiental Materno-Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. Helena, és que no me'n faltava l'aire. I explica'ns tu una mica, perquè tot aquest... primer, presenta't tu, qui ets.
1: Abans d'entrar en matèria, també vull dir que l'Helena és veïna nostra, perquè és veïna de Caldes.
0: Sí,
1: llavors és veïna de Sant Feliu, és una de les dones potents que tenim aquí a la comarca.

0: marca.
1: Era el que volia ara, això, que et presentis una mica, no? I... Per anar pediatra.
0: Vull tornar a fer una cullerada, Helena, perdona. Primer de tot, l'Aida és que té moltes ganes de treballar, però jo us volia dir hola, benvinguda. Hola. És el primer programa de la temporada després de l'estiu.
1: Sí, sí, sí.
0: I comencem
1: sí,
0: amb l'Helena, que està molt guai. Com
1: és
0: esteu?
1: És molt potent aquest, sí, aquest programa i pensem que és molt, molt interessant.
2: Doncs moltes gràcies.
0: Vinga, Helena.
2: De fet, a mi Sant Feliu m'és familiar també perquè ma mare havia estat professora de l'Escola Balmes d'aquí a Sant Feliu.
0: En sèrio? Oh, no, sí, això no ho sabíem. La, els nostres fills han anat a... Bueno, el meu encara hi va, un, i el d'ella també, doncs, i el d'ella també.
2: Doncs, de fet, va fer les oposicions que estava embarassada de mi, o estava allò... Vull dir, l'any que jo vaig néixer va fer les oposicions i era professora d'anglès aquí a Sant Feliu.
0: Ostres!
2: I sempre havíem tingut molta relació amb... Bueno, tenim encara els meus pares, amb el doctor Ramos Pirinos... Bueno, amb,
0: sí,
2: no,
0: era
2: i,
0: la família.
2: I a nivell mèdic també pujàvem molt aquí a Sant Feliu, vull dir que hi tinc molt de carinyo.
0: Ostres, doncs mira, no ho sabíem i aquesta vinculació encara ens ha agradat més.
2: Sí, sí. Bueno, i també havia vingut a festes de Cap d'Any, quan era jove.
0: Ah, les sonades festes de Cap d'Any a Sant Feliu, eh?
1: Sí. Bé, és que molta gent de Caldes puja a la festa de Sant Feliu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
2: ara s'han començat a despertar i crec que hem fet també aquest any alguna cosa, perquè realment la joventut també necessita no sortir del poble, perquè és una nit una mica
0: per
2: complicada.
0: Per facilitar,
2: sí, poder
0: sí,
2: fer, no? Sí. No, sí, al poble. Però bueno, qui soc?
1: Sí, comencem
0: una pregunta molt
1: matèria
0: filosòfica, eh?
1: Qui sóc i cap a on vaig, no?
2: Exacte. Bueno, jo dic que sóc l'Helena. Sí. També últimament em defineixo molt com a mare, no? Perquè també defineix molt la meva vida i també és un dels motius pel qual em dedico a la salut mediambiental. Llavors vaig estudiar medicina, em vaig especialitzar en pediatria, després en nefrologia pediàtrica i llavors, a fruit de ser la responsable de la unitat de risc cardiovascular i tractar molt amb adolescents, em vaig adonar que hi havia coses que arribàvem tard, no? Jo portava nens amb obesitat, amb uns trastorns d'estils de vida molt alterats, que això es portava a tenir problemes de salut, com hipertensió, obesitat, diabetis, fins i tot, coses que jo havia estudiat d'adults, que això era d'adults, i de cop i volta comences a veure molt a la consulta, dius, alguna cosa estem fent malament, o arribem tard, perquè l'assistència serveix d'algú, però alguna cosa estem fent que no caldria arribar aquí, no? I altres coincidències, vaig començar a estudiar el que era el salut mediambiental i vaig arribar a la conclusió que com a Hospital Sant Joan de Déu i referent de salut, pediàtrica, perdó, a Catalunya i fins i tot a Europa, l'hospital havia de tenir alguna unitat referent a això. I l'hospital m'ho va comprar, el projecte, i llavors hem anat guanyant projectes i hem anat ampliant aquesta unitat, que al principi era unitària.
1: Llavors ja ens ha contestat part d'unes quantes preguntes, ja podem acabar. Vinga, adéu. No, bueno, t'anàvem a preguntar, no? Com et vas interessar i això, i aquest interès, ja ens l'acabes
0: sí,
1: d'explicar.
2: Era part d'això, eh? També va coincidir en que era la pandèmia i com a sanitària havia d'anar a treballar. Nosaltres ens vam dividir, l'equip de nefrologia ens vam dividir en dos grups, perquè com que fèiem trasplant renal i hemodiàlisi no podien haver-hi nefròlegs. I llavors, si algú es contagiava, l'altre equip suplia l'altre, no? I una setmana estava en presencial i l'altre no. Llavors, jo quan arribava a l'hospital semblava que vingués de, no sé, no? Entrava,
1: sí, de la NASA.
2: Fora, sí, neteja extrema, fregava, i jo hi havia un moment que vaig pensar això, no sé si és bo o dolent netejar amb tanta lleixiu i tantes coses, no? I aquí vaig començar a llegir també temes de biohabitabilitat i de toxicitat de productes. La maternitat, això, i la consulta de risc cardiovascular va ser com un moment, i va ser com les tres coses que em van fer, bueno, tirar cap aquí.
1: Interessar-te cap al tema del medi ambient.
0: Llavors, com definiríem què és la salut mediambiental? Sí. Així, de manera senzilla.
2: És un terme que ve de l'anglès, sí, que és environmental, i llavors jo crec que que es perd una mica al traduir, perquè pots pensar que és només l'entorn ambiental de natura, i no és només, també, eh? Però a mi m'agrada més fer servir el terme exposoma, que és un terme que s'ha treballat molt a l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IES Global, sí, en què diu que la nostra salut o malaltia depèn d'una base biològica, nosaltres tenim un codi de barres, no? Un codi genètic, que es pot modular i pot ser que s'expressi més o menys en funció de quines exposicions o hàbits de vida tenim. Tenim un exposoma extern que depèn del lloc on visquis, no? Si vius un entorn més urbà, més rural, tindràs una certa influència. No és millor ni pitjor, eh? Hi ha coses diferents. També quin grau de contaminació estàs exposat, tant acústic, per exemple, o atmosfèric, a contacte amb la natura, etc. I llavors l'exposoma més personal, que són els hàbits de vida. També el típic que tothom pensa, no? Què mengem i activitat física, però va més enllà de quins químics estem exposats perquè passem molt de temps en espais interiors, quina relació tenim, per exemple, amb el tabac, no? Quina exposició tenim, perquè els nens avui dia encara estan molt exposats indirectament o directament amb el tabac, quines relacions socials tenim, no? Quins hàbits de so, quina exposició de llum tenim, tot això acaba fent el que nosaltres estudiem com la salut ambiental, no? Tot aquell entorn, tots aquells estils de vida que tenen un impacte en la salut. Sobretot infantil, i ens agrada també incloure l'embaràs i la preconcepció fins i tot, no? Perquè al final té un impacte molt gran tot allò que estem exposats durant l'embaràs, perquè són èpoques molt, molt vulnerables, no? I per això som un hospital materno-infantil i som molt transversals amb això.
0: O sigui que ens n'anem molt més enllà. Nosaltres havíem posat, no ens referim només a la qualitat de l'aire, i ja ens ho ha explicat que no.
1: No, no, les cremes
0: els contaminants que
1: ens posem a la cara, els xampús que fem servir, els aliments que, no, estem exposats a certs químics,
2: pesticides,
0: recipients.
1: Jo m'he quedat amb la paraula exposoma,
2: sí,
1: perquè m'ha com... No sé, m'ha encantat.
2: És xula.
1: Exposoma.
0: Sí, jo no l'havia escoltat mai.
1: Sí, buscarem això exposoma una mica més...
2: Fins i tot hi ha una òmica, no? És que sí que l'imagina, òmica, tal. Hi ha una òmica que ara s'està com a cunyar, que és l'exposòmica, no? Que hi ha instituts, i que aquí a Barcelona som bastant punters, el CSIC, amb qui treballem, encaminen exposòmica, o sigui que amb mostres biològiques, o més amb la sang nostra, poden mirar quines exposicions tens acumulades, no? I és una mica les línies de recerca que tenim a l'hospital van en aquesta línia, no? Intentar, així, a la llarga, no? Ens agradaria poder, així com et vas a fer un control de colesterol i tal, X, doncs poder fer òmiques, no? Exposòmica.
1: Les exposòmiques que tinguis de...
2: Sí, i relacionar-ho amb malaltia o no, no? I que al final, també perquè al final podem tenir un pes a la salut pública, no? I demostrar que cal legislar algunes coses millor, que cal defensar la població. Clar,
1: sempre hi han d'haver uns estudis, no? Uns resultats per poder apretar, sí, que canviïn aquestes lleis.
2: Sí.
1: I per això esteu vosaltres aquí, sí, apretant amb el tema. I perquè, bueno, una pregunta era per què s'havia de tenir present, no? Quines implicacions té per la salut, quins efectes a l'exposició, la toxicitat, aquesta de... Bueno, els exposomes, els que estem exposats.
2: També hi ha coses positives, eh? L'exposòmica també pot ser, per exemple, el ritme circadià, està exposat al sol d'una manera natural, no? Tipus gallina, no?
1: Sí, en no,
2: anar a favor dels ritmes del temps, això pot ser positiu. Llavors, depèn de la... És clar, és que són moltes exposicions, al final, no? L'OMS està molt preocupada, sobretot per la contaminació atmosfèrica, per exemple, perquè és un dany que no es veu. Llavors, és un dany invisible que la majoria part de la població mundial està exposat a un aire de mala qualitat. O sigui, no se n'escapa ningú. I a vegades un es pensa, no, és que això és a Barcelona, i no és així. Perquè a zones més rurals, a vegades, doncs, l'efecte d'haver tirat pesticides als camps, o...
0: Els purins,
1: clar, la zona de Vic.
2: O zones industrials, o a vegades fins i tot... substàncies secundàries que deriven de les zones industrials més de l'àrea metropolitana, però que amb l'exposició del sol s'acaba convertint, per exemple, en ozó. I a la zona de Vic, no, hi ha un molt de problema d'ozó troposfèric, sobretot a l'estiu. No? Vull dir que i Bellver de Cerdanya a vegades és el lloc més contaminat en certes èpoques de l'estiu. Vull dir que no és pensar només en que això és un problema de la ciutat.
1: Però m'imagino que el que sí que hi ha dades més controlades de fa anys, que es deu estudiar totes les afectacions respiratòries... suposo que tenen un increment, no? Asma, etcètera, etcètera, aquestes zones, no? Per
2: sí.
1: La plana de Vic, per exemple, m'imagino que hi ha estudis que demostren, no? Aquesta toxicitat de l'aire està produint una mala qualitat de vida, no? Dels seus habitants.
2: De fet, ara estan també reclutant més gent per poder demostrar encara més que això és així. De fet, ara estan obert, hi ha una convocatòria oberta de gent d'Osona perquè s'ofereixin a estudiar-se, perquè a vegades el problema també tenim és que a nivell de la salut pública estudia a nivell epidemiològic general, però sense anar directament als malalts. Llavors, per això també és interessant que aquestes unitats com aquesta, que estem dins d'un hospital, podem treballar amb dades directament dels malalts. No només a nivell poblacional passa això, sinó...
1: Si no són les estadístiques i allà queden, eh?
2: Exacte. Llavors, sí que és veritat que Barcelona fa 2 anys va publicar l'informe de salut pública de Barcelona, va especificar que hi havia 900 casos d'asma infantil nous cada any en relació a la contaminació atmosfèrica. I un parell d'anys abans s'havia publicat Is Global que fins a un 48% dels casos d'asma infantil estaven relacionats amb la contaminació atmosfèrica. Vull dir que, sí, vull dir, és un tema...
1: Van sortint. Van
0: I
1: sortint.
0: Anem més enllà també d'afectacions respiratòries?
2: Sí.
0: Afectacions endocrines o...
2: Sí, aquest és el que estem descobrint a mesura que es va fent més recerca, que un pot pensar que és només el tema respiratori, però és veritat que hi ha partícules més petites que arriben a torrent sanguini, diguem. Uh-huh. Llavors aquestes són les que poden arribar doncs, a la barrera mentencefàlica, no? Al cap, o poden arribar a la placenta amb embarassades, uh-huh. i per tant s'ha vist també que té un paper important amb el risc de prematuritat, o sigui que durant l'embaràs tinguis un nen abans de temps, diguem, o un baix pes al néixer, infertilitat, tant en homes com en dones, també en problemes de diabetes, d'infarts, i també amb salut mental. S'ha associat també, el Clínic va fer un estudi superbonic en què es veia que amb més relació amb casos de suïcidis o intents de suïcidi amb coincidint amb més contaminació. I que realment és un, això que deia, és un tòxic invisible i que actua com una inflamació de baix grau que va actuant d'una manera silenciosa, entre cometes, i va creant aquesta inflamació i llavors acaba desencadenant.
0: Perquè, clar, moltes de les coses que ha dit, jo les estava relacionant amb el tabac, que crec que estem com bastant més conscienciats, sobretot en l'època de l'embaràs, però, clar, això és... Tu parles ja de l'ambient.
2: Sí.
0: El que tu dius és invisible, això costa bastant més controlar-ho.
2: De fet, en diuen que és com el nou tabac, no? És com, ara que ja sabem el tabac i tal, ara és com que això... al final és un símil, però d'una manera que tu no pots decidir. Aquest és el
0: això,
2: problema.
0: Això, que tu el tabac pots arribar a dir, mira, ho deixo perquè sé que jo no vull que hi hagi una afectació en el meu nadó, però clar, això què fem? Bueno, polítiques...
2: Sí, no, i es no? Poden, i... a nivell individual es poden fer coses, perquè al final si tu vius en una zona que saps que hi ha un carrer molt principal, doncs intentes dir, no passejar per aquell carrer, no passejar pel secundari, perquè la proximitat, a part de sensors generals, l'impacte directe també té un paper. Llavors, això. En lloc d'anar-te'n al carrer...
0: El carrer Aragó, el carrer Aragó està ple de cotxes, no?
1: Sí, sí. A mi em queda... Em sobta que la gent a Barcelona vagi a córrer, no?, per la Diagonal i, ostres, dius, mira, sí, quants esportistes, respires, no?
0: Sí.
1: Però estàs corrent per la Diagonal.
2: Sí, però vam fer un estudi, els Days Global,
1: sí?
2: Justament per això,
1: I
2: van arribar a la conclusió que els beneficis, si tu estàs bé de salut, si no tens una patologia crònica, cardíaca o respiratòria, els beneficis encara superen el fet d'estar exposat a partícules.
0: O sigui que per tant, és millor córrer la Diagonal que no córrer.
1: Exacte.
0: No? Però clar, potser, si corres pel carrer, ara no me'ls els carrers de Barcelona, paral·lela de la Diagonal, que, bueno, no sé si ja també és molt transitat o no, que no me'ls sé, poder tenir una mica més de benefici, no?
2: Sí.
1: Sí, intentar evitar aquests exacte. Espais més contaminats. No?
2: Exacte. Però jo volia... Si de fer això, sí, i és...
1: Exacte. Sí, que està per sobre encara. Per sort.
2: Sí.
1: Això és positiu. No, jo volia preguntar, perquè una de les preguntes ja cap al final que teníem, ja l'has introduït, que és no només hi ha afectacions respiratòries, sinó que s'està veient doncs, altre tipus d'afectacions. I en una de les entrevistes que hem estat mirant teva, que et van... ens hem copiat, no sé si era el 3CAT Info...
0: Ah, el 3CAT Info.
2: Sí.
1: I parlaves que també té un impacte, s'ha estudiat sobre el TDA i l'espectre autista, vull dir que anem més enllà de...
2: Sí, i això s'ha vist que té una relació també ja durant l'embaràs, també, l'exposició durant l'embaràs de la mare també té una relació, o sigui, no és només quan el nen neixi, sinó ja comença l'exposició de l'embaràs. Llavors és que afecta el neurodesenvolupament també. I llavors s'ha vist que podria tenir... Sempre és de risc associat, eh? No vol dir que un cas individual, aquell cas sigui secundari a la contaminació. És un risc associat epidemiològic de més risc de tenir problemes del neurodesenvolupament, entre ells el TDAH i bueno, el dèficit d'atenció i autisme.
1: Jo com a profe, que soc... Em sobta que cada cop tenim més casos, no?, de plans, bueno, d'individualitzar els plans per TDAH, TEA, etcètera, etcètera. Pot estar... I clar, pensàvem, ui, és que abans no ens etiquetàvem, no estava diagnosticat, o com és que ara és brutal que a cada classe tens com 10 nanos que els has de... bueno, això, que estan o medicats o no medicats, però amb TDAH, o TEA...
2: Ah, no tinc la resposta al 100%, perquè és una cosa que hem debatut diverses vegades amb els neuròlegs. És multifactorial, probablement ambiental hi ha algun tipus de relació, sobretot amb zones industrialitzades. A Itàlia sí que tenen com definits clústers en el que s'ha vist un increment exponencial en zones molt properes a les zones industrials. O sigui, ja no és tant de motor, sinó més de fums d'indústries. I a part hi ha tot el tema de pantalles, que sobretot amb nens més petits sé que s'ha definit amb que l'exposició, perquè al final per sota els 6 anys la recomanació de l'Associació Espanyola de Pediatria seria zero exposició a pantalles, és que hi ha problemes després del llenguatge i de comprensió, perquè el fet d'estar exposat a una pantalla et fa no viure la pantalla real que et tocaria viure. No? Si tu, en lloc d'estar tocant la sorra, embrutant-te, mastegant, estàs abduït amb una pantalla, el teu cervell, aquell lloc que li toca madurar...
0: És una actitud molt passiva, mm-hmm. No? Exacte, no, sí. No estàs actiu fent coses, sinó que estàs totalment passiu.
1: Exacte. No hi ha sinapsis.
2: Sí.
0: De fet, a mi sí, la pantalla em va molt bé per quan arribo superestressada a casa per dir alguna cosa, agafes una pantalla i et quedes allà que et pots tragar, no sé, 30 vídeos o que vulguis, però no has de pensar res.
2: Clar, però el teu cervell ja està fumat.
0: Per això, que això és el que li passa també a un infant, entenc. Clar. Que estàs allà i aquesta sensació de no haver pensat res.
1: Clar, la pregunta era aquesta, no? Com és que ara hi ha tantes etiquetes, no? amb l'alumnat? I un dels factors el mediambiental i les pantalles, que entra en molts dels problemes, no? Estan relacionats amb pantalla.
2: Que no dic que sí només això, eh? Jo crec que la suma, perquè aquests nens són més grans i probablement la seva exposició en la primera infància no era tant... Que, jo crec que això cada vegada és més, no? Veure, bueno,
0: sí,
2: per desgràcia,
0: que els infants cada vegada estan més exposats...
2: No?
0: Sí.
2: Com a cangurs digitals, que es diu.
1: Cangurs digitals.
2: Sí.
1: Aquest concepte me l'haig apuntat. Cangur digital,
2: sí,
1: mare.
2: Perquè és com, bé, no puc estar. I, de fet, a vegades, clar, el problema també és social, no? Que a vegades famílies que per conciliació escassa no arriben, doncs, bueno...
1: No hi ha una altra opció o no troben ells una altra opció?
2: Sí, de fet, és també que la capacitat de concentració serà un no sé com dir, un dret només de les famílies que es poden, no?, permetre. No pantallar.
1: És un altre de calaix socioeconòmic.
0: Exacte, això en algun programa que n'havíem parlat, no? Perquè parlàvem realment tenir els nens fora estimulats, bueno, en aquest cas doncs, comptem amb extraescolars, ja pot ser esportives o és igual, o d'idiomes o el que faci la gent, les diferents activitats extraescolars acostuma a ser un tema doncs, sí, que té un cost, i aquí hi ha diferències.
2: Clar, no? Llavors estàs a casa tancat amb una pantalla, doncs, clar, òbviament, el teu cervell no té la mateixa estimulació. No? I llavors ens hem adonat, amb estudis que hem fet, que hi ha a Barcelona, o l'entorn de l'Hospital de Sant Joan de Déu, tenim poblacions en què no ens imaginem, vull dir, que viuen famílies, amb diverses famílies en un mateix pis, vull dir que realment la població infantil hi ha zones molt complicades, uh-huh. No? I que, clar, al final, és un problema uh-huh. social també.
1: I una mica ja has anat dient, no? Però bueno, fem la pregunta perquè quedi clar, que per què els infants estan més exposats a aquest exposoma? Per què?
2: Perquè
1: tenen
2: no
1: més
2: són...
1: riscos.
2: Sí, això sempre... Bueno, els pediatres és que som una mica talibans i sempre ho diem, però que no són adults petits perquè són persones, són ciutadans, sí? Amb tots els seus drets, i són més vulnerables perquè, per sentit comú, tots els òrgans i els sistemes estan immadurs, per tant, no tenen la mateixa capacitat de reacció a tot el que passa a l'entorn com un adult. Respiren més vegades per minuts, quan més petits són, més ràpid respiren, per tant, inhalen en proporció més quantitat de possibles tòxics, mengen més quantitat de menjar per superfície corporal, no? Que això a vegades crida l'atenció, però bueno, en proporció mengen més uh-huh. que un adult. Són més baixets, respiren més a prop dels tubs d'escapament, de les partícules denses que queden a prop del terra, i quan els portem amb el carrito, no?, amb el cotxet, sí. també estan més a prop mm-hmm. d'aquests tubs d'escapament.
1: Hi ha més freqüència, no?, respiratòria...
2: Clar, tot ple, això fa que la seva càrrega possible tòxica sigui superior que nosaltres. Llavors ho posen tota la boca, no? El nen no sap si allò té plom o té qualsevol cosa i s'ho posa a la boca indiferentment. I llavors ells no poden decidir, i a més no voten, no? Que també és un hàndicap, no? Que sembla que aquesta societat adultcentrista que tenim, no? És que allò que explica la infància, bueno, és un problema de segones, no?
0: Totalment.
2: I que viuran més anys que les generacions passades a aquests ecosistemes. No només la contaminació no crec que estigui pitjor, però sí que els ecosistemes, no?, de microplàstics i altres tipus de toxicitats que seran superiors a les generacions prèvies, no? Per tant, no sabem a nivell mèdic, així com estem descobrint que, molta, que la contaminació està darrere de patologies que no ho sabíem, el mateix passarà, doncs, que no sabem exactament què passarà d'aquí 50 anys, no? De quins efectes tindrà, doncs, que hi hagi nens o persones que hi hagin nascut amb plàstic a la placenta. Clar, això no ho sabem.
0: Ostres, que fort, eh?
1: Plàstic a la placenta, eh? Quina imatge.
0: Ja, m'ha semblat superimpactant.
2: Sí. Ja fa uns 20, els que tenen més de 30, eh? Probablement no, però es calcula que els que ara ja tenen 30 anys ja estan exposats a l'embaràs amb plàstics. Però nosaltres ens vam escapar de... Bueno, més o menys.
1: Sí, tu, jo de nosaltres, poc, eh? Jo m'escapo de
0: nosaltres
1: poc.
0: Nosaltres ens hem escapat d'una...
1: Trenta i pocs. Bé, hi ha una... bueno, defenses les escoles sense barreres.
0: Explica'ns ara.
1: Això és molt interessant. No sé si és possible, si sí. No seria possible, i quins entrebancs posen, no? O quines excuses, diria.
0: Quan diem escoles sense barreres, ens referim a aquestes escoles que tu surts i tenen un...
1: Que no hi hagi ballat.
0: Una barra perquè no...
2: No, això res, això és un greenwashing, que dic. Ara m'ha agradat aquesta expressió, un dia em se'm va ocórrer, vaig dir, és un greenwashing d'intentar fer les coses, però no. O sigui, just en el 324 que deia jo, no, defensaven que els nens han de poder sortir de l'escola i no estar pendents si passa un cotxe. Òbviament que més enllà sí, però ha d'haver-hi un entorn pacificat per molts motius. I jo crec que això no és tan difícil, així com hi ha altres coses que són difícils d'aconseguir. De fet, ara vam anar a la Comissió d'Infància del Parlament de Catalunya a defensar des de la Societat Catalana de Pediatria aquest decàleg que vam fer pels entorns escolars segurs i saludables, i probablement es voti a favor de tots els grups, excepte els no democràtics, que és igual.
1: Sí, no els nombrarem.
2: No cal. El 14 d'octubre, el que passa que crec que hi haurà una mica de retallades, perquè la nostra intenció no era només aprovar com una proposta del Parlament aquest decàleg, sinó que hi hagués un pressupost per poder fer, començar a fer, no, invertir en naturalitzar patis, etc. Llavors, l'objectiu seria en que l'escola en si serveixi de model cap a quin urbanisme volem a nivell de ciutats. O sigui que sí, el primer lloc on prioritzem un entorn pacificat, sobretot els entorns de cotxes i de soroll, les dues coses, pacificat realment, eh? O sigui que els carrers al voltant, sobretot on entren els nens...
0: Que no passin
2: cotxes, ja sigui començant per tallar el carrer durant les hores d'entrades i sortides, per tallar-lo realment, o bé per pacificar-lo totalment i que sigui una zona com han fet a Barcelona, no? de les illes, en què al voltant de l'escola no es passa els cotxes.
0: Aquí Sant Feliu, a l'escola Jaume Balmes, hem fet aquest procés. La Marina, que estava a l'escola abans que nosaltres, no? Es va fer tot aquest procés, perquè primer es va tallar el carrer en les hores d'entrada i sortida, després ja va quedar tallat tot el dia, no? I diria que va ser arrel de la pandèmia, que es van haver de fer tantes entrades i sortides diferents per les escoles, que ja es va pacificar tot al voltant.
2: Doncs felicitats.
1: No s'ha pacificat del tot, perquè encara circulem.
0: Circulem per la part de dalt, no?
1: Per la part de dalt.
0: Sí.
1: Però sí que hi han fet algun...
0: La Marina vol dir alguna
1: cosa. Sí.
3: Sí, però hi ha un projecte, de pacificar tota la part, i és de fer com el centre escolar i esportiu. És a dir, tot ajuntar, que està més o menys a prop, ajuntar-ho tot, perquè després molts dels nens i les nenes van a bàsquet o tal, i ja puguin anar, i sigui tot un...
2: Tot un complex. Sí.
1: És que seria ideal.
0: I diria que l'escola del FEDAC també s'ha anat ampliant aquesta zona pacificada.
1: Sí.
0: No? Sí, és veritat que tenim un poble que no és fàcil, complicat. Però...
3: Tallar el carrer el tallen. Tallar el carrer, sí, durant l'estona de...
2: Bueno, sí, no, però és que ja és molt, perquè al final això, les barres aquestes, és que, bueno, ja el tema de la contaminació s'ha vist en que les escoles en què tenen més contaminació, els nens tenen menys capacitat de memòria d'aprenentatge. O sigui que té un impacte real. A part de que, sí, normalment la contaminació sol anar relacionada amb el soroll. Un carrer molt transitat, que a vegades els nens no poden ni escoltar el que està dient el professor. Això és veritat que a Barcelona hi ha zones, no, que és més fàcil que això passi, que a vegades en un poble, és veritat. L'altre tema és l'accidentalitat, no? El fet de que un nen de per si pugui sortir a fora al carrer d'una manera tranquil·la, sense estar pendent de si l'atropellen o no. Perquè és poc, però no és poc. Vull dir que un accident d'aquest tipus té un impacte molt gran i és un dels llocs on hi ha més accidents al voltant de les escoles, als nens d'aquest tipus. Sí. I l'altre tema és la naturalització, no? Que això, quan vas amb taules de gent que es dedica a urbanisme, i pren l'exemple de Ciutat de París, que han fet amb 4 anys ha fet una barbaritat de canvi de ciutat, a les escoles pot servir de primer lloc on un exemplar, no, fer una zona exemplar de contacte amb la natura per molts motius. Per un tema d'adaptació al canvi climàtic, perquè fa molta calor i hem d'adaptar-nos urgentment a les temperatures, i el fet de naturalitzar els espais fa que baixi la temperatura. Si tu tens ombres naturals, arbres, jocs amb aigua, bueno, invenció mil, vull dir que hi ha poca pluja, però tot això es pot fer amb gent que en sap. I que això sigui també una zona que a poc es vagi com extenent la resta del poble, no? Perquè al final els camins escolars també estarien, no?, entre aquest projecte de naturalització, que el camí cap a l'escola sigui un camí natural, no?, que hi hagi contacte amb la natura, perquè té molts beneficis.
4: Com, per exemple, el bicibús al Farell.
2: Sí.
1: M'ha explicat això del bicibús.
4: No sé qui haurà fomentat tot això.
2: Ara va sol, ja. Jo avui no hi he anat i funciona. I això és el que més... O sigui, m'encanta, perquè és com que realment té un impacte real, perquè si no... bueno, no sé, és molt xulo. Bueno, és bicibús Caldes, ja, perquè som les quatre escoles de Caldes, que ens hem inspirat amb altres bicibusos que ja van sorgir a Vic, sobretot, i després a Barcelona, que són uns cracs, el bicibús d'Eixample, que ho fan cada dia, el bicibús, i es tracta d'organitzar-se amb famílies en diferents maneres, eh? Poden ser voluntaris, poden ser monitors, poden ser famílies, en fer diverses parades per anar cap a l'escola. I això vam publicar també des de la Societat Catalana de Pediatria un recull d'evidències científiques de tots els beneficis que té anar amb bicicleta a l'escola.
4: Estàs fent activitats?
2: Enormes, sí, exacte. Fas activitat. Augmentes la teva autoestima, no? Perquè tu sol fas...
4: Ets autònom, ets més autònom.
2: Hauríeu de veure els nens d'ahir 3 i 4 com comencen. Ara aquests dies estem veient la transformació dels nens que comencen a darrere dels pares i veuen els altres i diuen...
1: No, jo vull portar la meva bici.
2: Jo vull baixar i veus els d'ahir 3, però una cosa...
0: Quan ho feu a Caldes? Feu algun dia a la setmana?
2: Els divendres. Els divendres fem l'oficial, que quedem les quatre escoles al Plaça Catalunya, i d'allà cadascú marxa cap a la seva escola. I llavors, llavors hi ha els dies, com diu el meu fill, em diu biciamics.
0: Que quedes ja amb un grupet i...
2: Sí, alternatiu. Que fer el més orgànic seria que cadascú, o sigui, que organitzéssim segons la ruta, segons la gent que volgués.
0: Sí.
2: Però ho fem de cada Plaça Catalunya, perquè llavors les altres escoles, en què no són tanta gent com el Montbui o el Farell, també rebin el recolzament, no? I que totes les escoles... Bueno, és una mica d'activisme, però que els nens estan encantats. O sigui, no costa llevar-los. Si no voleu...
0: Aquell dia van motivats a l'escola.
2: Nosaltres
0: aquí a Sant Feliu sí que vam fer l'evolució, vam fer un grup que es deia Chinuchano ja fa uns anys, que de fet ens vam inspirar.
4: S'ha estat fent aquests anys, que es deia el bus a peu.
0: Sí, per això anava a dir, ens vam inspirar amb els pas a pas de Caldes, que som amb els que vam anar a parlar, que també ja estaven fomentant molt el d'anar a peu a l'escola.
2: Sí, amb un buit, no?
0: Sí, i llavors vam començar a fer les rutes saludables per anar a peu, i després, més tard, es va instaurar el bus a peu.
4: Van haver uns anys que no es feia, no hi havia èxit amb les famílies, i bueno, es va tornar a reemprendre ara fa...
0: Sí, que algun
4: després
0: any,
4: de la pandèmia,
0: algun any va haver-hi alguna família...
4: Ha estat 3 anys en actiu, i l'any, bueno, el curs passat va anar com minvant, i bueno, està allà, que s'intentarà recuperar.
2: Perquè el tema pujades i baixades és que se'n fa difícil.
0: Aquí Sant Feliu és difícil.
4: Sant Feliu és complicat. Sí, per això...
0: És complicat perquè hi ha molta pujada, però especialment nosaltres per arribar a Jaume Balmés, tots, gairebé tots, tenim molta pujada, no?
2: Bueno, Montbui a Caldes no està mal, tampoc.
0: Sí, també tenen pujadet allà.
2: Però
0: bueno... De la Plaça Catalunya allà, sí, tenen pujada.
2: Sí, són els que tenen més mèrit, aquests tenen el doble de mèrit, perquè déu-n'hi-do. Però bueno, al final, per mi, el bus a peu és una altra manera, de fet... I a mi m'agrada algun dia, a veure si ho aconseguim, a l'acollida que es fa, que portes els nens a l'escola.
0: Sí.
2: Si en lloc de pagar l'acollida féssim un trajecte a peu, no? O sigui, aquest nen, en lloc d'estar assegut a les 8, l'agafen, pum, el posen allà a fer no sé què
4: dins
2: fan.
4: D'una aula.
2: Dins d'una aula, doncs en lloc d'aquesta estona està caminant cap a l'escola.
0: Està caminant, passant per diferents carrers, no? I recollint diferents infants, no?
2: I a més veuen l'entorn, també hi ha estudis que demostren que la capacitat d'aprenentatge és superior si tu has fet activitat física abans d'anar a l'escola. I a vegades hi ha també algun estudi que han vist els dibuixos que fan els nens, no? El meu camí a l'escola. Les que van a escola a peu fan uns dibuixos allà...
4: La creativitat, no?, que deia.
2: Sí, clar, tot el que veuen, no?, de la seva perspectiva, amb acabar amb cotxe que pinta, doncs, una cosa grisa que porta i...
0: Bé,
2: jo crec que seria una eina de salut pública.
4: Sí, això és evident.
0: És molt bo, això.
4: Connectant, jo crec que connectem això que acabes de dir de la natura, la connexió amb la natura, aquesta... que exponencialment desenvolupes la creativitat, no? Que hi ha un estudi, i em sembla que la Mònica sí. ens pot explicar una coseta d'això.
0: Sí, mira, nosaltres hem contactat també amb l'Anna Girbau Farrés, que és doctora en pedagogia i professora a la Universitat de Vic, justament que estem parlant de Vic, li haurem d'explicar tot això, que podria usar. Que l'any passat ja va presentar la seva tesi doctoral amb aquest nom, La influència de la natura en la creativitat infantil, una perspectiva neuroeducativa. I ella ens ha explicat que aquesta recerca descriu el procés que es va realitzar a l'Institut Escola Chandri de Sant Pere de Torelló, on infants i joves utilitzen els entorns naturals del poble durant l'estona de lleure. I així mateix es va poder analitzar l'impacte que té el contacte amb la natura amb la seva creativitat, que és tot el que ara ens estaves dient, eh? Llavors li hem demanat i hem preguntat si ens podia fer un resum dels beneficis que va estudiar. Molt agosarades per part nostra, perquè, clar, una tesi doctoral, doncs, bueno, li demanem un petit missatge.
4: Un petit de 30 d'un minut i, clar, diu, a veure...
0: Però s'ha de dir que ha sigut molt amable i ens l'ha enviat, val? I així us el poso. A veure què us sembla. L'estic buscant, eh? Que el podria tenir a punt, però no l'havia preparat.
4: Bueno, estem escoltant uns ocellets,
2: sí,
4: perquè
2: relaxant. Sí,
4: hem pensat que estaria bé haver fet enmig de la natura, no?, aquesta entrevista.
0: L'escoltem?
4: Sí. Mm.
0: No, espera, que et cap... No, posa musiquetes a la natura, que em sembla que estic posant una altra.
4: Doncs, mentre... Sí, jo estava...
0: És que estava aquí escoltant a l'Helena i he badat.
4: Ens podries explicar això del projecte 300 dies fora?
0: Sí. És que lliga molt, també.
2: Sí,
4: això, mentre ens ho va explicant...
0: És que, ja està, jo ja el tinc controlat.
2: És que el contacte amb la natura per és mi és clau. Brutal. I si vols, posa això i ho enllaço
0: sí?
2: amb
0: va,
2: el projecte.
0: Vinga, poso, sí. que ja l'he trobat.
5: Ei, Mònica, quina il·lusió. Sí, doncs la veritat...
0: Vale, us tallo un trosset principi,
5: Els entorns naturals són espais privilegiats per afavorir la creativitat i el desenvolupament integral dels infants. Ara bé, això només és possible quan s'estableix un vincle positiu amb la natura. Si aquest vincle no existeix, l'entorn natural es percep com un espai inert reduït a una simple font de recursos. En canvi, quan hi ha relació, els infants aprenen a descobrir-lo i a respectar-lo, i això els condueix a desenvolupar una autèntica consciència ambiental. Hi ha diversos factors que faciliten aquest vincle. El primer és el temps. Els infants necessiten jugar, observar i moure sense pressa. Relacionar-se amb la natura és un procés lent i irregular. Alguns infants hi arriben amb por, la coneguda biofòbia, fruit de males experiències o d'idees transmeses per altres. En aquests casos, caldrà molta paciència perquè s'hi apropin progressivament. Altres infants, en canvi, tenen una mirada utilitarista. Arrenquen branques o mouen pedres sense pensar en les conseqüències. Aquí és clau ajudar-los a reflexionar sobre l'impacte de les seves accions. El segon factor és l'acompanyament adult. El paper de la persona adulta no ha de ser dirigir, sinó observar i permetre que els infants juguin i s'expressin lliurement. Cal donar-los marge per assumir reptes, fins i tot quan sembla que podrien fer-se mal, perquè és així com aprenen a gestionar el risc i a descobrir les seves limitacions, sense judicis ni presses. El tercer element és el benestar. La natura ofereix espais relaxats, ombra a l'estiu, materials de joc poc estructurats i experiències estètiques que conviden al gaudi. Quan els infants se senten còmodes, la seva capacitat creativa s'expandeix. També cal destacar la diversitat. La natura és un escenari obert on tothom troba el seu lloc. Alguns infants prefereixen el joc simbòlic amb fulles i pedres, d'altres opten per activitats més motrius, com saltar o grimpar. Amb el temps, alguns gaudeixen de conversar, mentre que d'altres s'estimen més observant silenci. Totes les opcions són vàlides i això fa que cada infant se senti respectat i reconegut. Finalment, trobem la dimensió comunitària. Sortir a la natura reforça el sentiment de pertinença. En un món on gairebé tot passa en espais privats, la natura ens recorda que també compartim un espai comú. Recuperar aquest vincle ens ajuda a sentir-nos part d'una comunitat. En el context d'emergència climàtica actual, aquests valors de respecte i cura de la natura són imprescindibles. No podem delegar aquesta responsabilitat només a les generacions futures. És un compromís col·lectiu, aquí i ara. Només amb accions creatives i compartides podrem encarar els reptes del nostre temps. El futur de la Terra depèn de les decisions que prenem avui. I aquestes decisions, si les fem amb amor i creativitat, poden marcar una gran diferència.
2: Brutal.
0: Déu-n'hi-do el que ens diuen aquest àudio, eh?
4: L'Helena anava fent tot així.
0: Estava d'acord, estava pensant. Les haig de presentar, les haig de presentar.
4: Sí, sí.
2: A més que m'encanta veure a com arribem a la mateixa, sí. No a la mateixa conclusió, sinó a través d'estudis científics, no? Vull dir, científics mèdics,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí, aquest és sí.
2: He arribat a la mateixa conclusió en temes de feminisme, l'ecofeminisme és tota una entitat que per mi és com part de la solució, també. Des d'educació, de biologia, des d'ètica, vull dir, és com molt guai, no?, que arribem tots a les mateixes conclusions.
0: Sí, és que quan preparàvem
4: Una de les preguntes anava per aquí, també, no?
0: També.
4: Si havíem de fer un enfocament transversal, evidentment.
2: Totalment. És que, a més, comunitat és una de les paraules claus del futur. O sigui, comunitat, hem de crear comunitat. Hem de tornar a creure'ns que som una comunitat per tot això, bueno, i com el global, com som part d'aquesta natura i com connectem. I és que m'ha encantat, perquè és que és veritat, hem passat a tenir por. O sigui, hi ha persones adultes que prefereixen que els seus fills no s'embrutin, que no toquin bitxos, que... Vull dir, clar, i estem com... Tot això afavoreix que cada vegada estiguem com més lluny del que som. És que hi ha tota una... va haver-hi, no?, a l'època preindustrial, una separació important d'això, d'ús de la natura, com a una cosa, com si l'antro, nosaltres com a home, fóssim superiors a la natura. Llavors nosaltres en podem fer un ús a la que ens surti, no?, la nostra necessitat, i un servei que està allà, i quan nosaltres marxem al cap de setmana ho deixem i ens en tornem nostre. I no és així. Hem de canviar aquesta visió i hem d'entendre que som part d'això. I sempre és el que diu i el projecte 300 dies fora és el mateix. Com transmetre... el projecte està liderat per la Kilian Jornet Foundation, a través de la Núria Burgada, que és la mare del Kilian, que és professora, i d'una entitat d'educació ambiental que és WildMe, de Nature, però de WildMe, que són molt cracs, fan coses superboniques.
4: Sí, hem estat llegint cosetes.
2: Uà, és preciós, vull dir, fan molt bé. I jo sóc ambaixadora d'aquest projecte per donar veu a ells. Han fet com un comptador que marques amb el dit de 300 dies fora, que podrien ser 365, però han dit 300 com per fer un mínim, de fer petites activitats de connexió amb l'exterior. No són grans excursions, sinó com cada dia, doncs, no sé, un dia m'entretenc amb el meu fill a mirar els ocells que tenim del camí a l'escola, un dia en lloc de fer els deures a dins els vaig a fora, o a mi m'he entretingut a mirar els núvols, però fer aquestes petites connexions diàries que fan que a nivell familiar, però sobretot els nens, aprenguin a conèixer i a la llarga aprenguin a estimar el lloc que els estem demanant que cuidin, no? Més en el context que deia de crisi climàtica que tenim, que no els hi podem exigir als nens ara d'estimar això o de cuidar.
4: Perquè si no us quedareu sense, no? Primer l'heu de conèixer, primer, i aquí estimar. Estem nosaltres com a responsables també d'acompanyar això.
0: I llavors aquesta campanya, que l'esteu fent molt visible a través de les xarxes, entenc que es fa fas l'activitat i la comparteixes amb aquest hashtag que són 300 dies o alguna cosa així, com per anar-ho visualitzant també a nivell de xarxes, no?
2: Sí, però de cara als nens no estan les xarxes.
0: No, de cara als nens és que es dongui...
2: Sí.
0: Ah, o sigui, tu fas un marcador...
2: Sí, que es pot descarregar gratuït a la web...
0: I vas marcant el dit cada dia que has fet una activitat a la natura.
2: Sí. Llavors hem fet el mateix.
0: És molt bonic, això.
2: Sí, és superbonic. A més, ho hem fet amb cara de guineu, si vols. Bueno, hi ha com mil coses allà penjades.
0: I què, és una web, això, llavors?
2: Sí, WildMe.
0: O sigui, hem d'entrar a la web.
2: Sí, però bueno, 300 dies fora i surt. Llavors s'ha fet una adaptació per a les escoles, perquè comptant els dies de calendari escolar no hi ha tants dies, que es diu 100 dies fora, perquè aquelles escoles les que vulguin també adherir-se, doncs avui mirem els núvols, com petites accions,
0: està molt bé
2: anar-ho marcant també. I és una mica el projecte que porten des de la 500 Jornet Foundation de transmetre el mateix, de que només pots cuidar allò que estimes, no? I si no creem aquesta connexió diària de petites
0: aquest
2: dosis...
0: Vincle.
2: Vincle, exacte.
0: Aquest cura, vincle amb la natura, en aquest cas, vincle. Amb el nostre món, amb el nostre món. Sí, sí.
4: Jo volia... Hi ha una frase de la Marta Païssa, que sé que la coneixes, perquè és la responsable de l'àrea de salut planetària a la Fundació Sanitària Mollet. També hi ha un projecte, ara fem 4 cèntims, però ella diu, els espais verds no són només paisatge o lleure, són infraestructures de salut. Aquest terme d'infraestructures de salut m'apassiona.
2: Sí, sí, és que és així. És que nosaltres, l'Homo sapiens ha passat molts anys vivint al mig de la natura. Llavors nosaltres, instintivament, el nostre cervell, quan veu verd, quan està tranquil, ara mateix que aquí, des de dintre del plató, no on estem, no veiem, instintivament el nostre està patint. Dic, aquí molta estona no m'hi vull estar. Perquè no?
4: Sí, sí,
2: i s'ha vist moltíssim com la... o sigui, de fet, hi ha psiquiatres amb adolescents que no fan ni teràpia, passen temps a l'exterior amb aquests nens amb patologia mental a veure com es relacionen amb l'entorn. I a partir de la relació amb l'entorn comencen a fer teràpia, perquè és un entorn sanador, no? Salutogènic, i això ens fa estar bé. I llavors el que més benefici hi ha és en salut mental. Els estudis, a part de que augmenta la vitamina D perquè s'ha d'explotar el sol i mil coses, però el més benefici hi ha és en la salut mental. I és una eina de salut gratuïta.
4: De fet, hi ha prescripcions mèdiques, i sobretot en salut mental, no? Doncs
2: sí.
4: Amb les depressions, ansietats, etc. Passejar,
0: d'estar
4: simplement.
0: En contacte amb la natura,
4: contacte,
0: no?
4: Amb la natura.
2: Sí, i de fet hi ha la prescripció social, que ara s'està fent molt amb adults, amb nens estem mirant a veure com ho fem, però que són activitats comunitàries, que també té un valor afegit. No?
0: En entorns verds.
2: En entorns verds o blaus.
0: Ah, sí, blaus també.
4: Doncs aquí a la Fundació Sanitària Mollet es fa un projecte que és de la salut planetària, liderat per la Marta Païssa, que us coneixeu.
2: Sí, m'estan aquest matí juntes.
4: Exacte, està tot com molt relacionat, no? I hi ha com dos objectius, no? Un és de la gestió de residus més tema hospitalari i l'altre la promoure, no? Aquests entorns saludables, sostenibles i equitatius. Aquí a l'Ajuntament s'han adherit a aquest projecte i la seva regidora, la Maria Tur, ens ha enviat una petita explicació de quin és aquest projecte i per què s'ha adherit al poble, Sant Feliu de Codines. L'escoltem.
0: Sí.
6: Hola, companyes de Vincles, Aida i Mònica i a tots els, o totes les seves oients. Soc la Maria Tur, regidora de Salut de Sant Feliu de Codines. I bé, volia respondre a la vostra pregunta de què va tot això de la salut planetària i què té a veure l'Ajuntament de Sant Feliu amb això. I res, que el nostre Ajuntament participarà en un nou projecte impulsat per l'Hospital de Mollet, que es diu Salut Planetària Vallès Central 2030. Aleshores, què vol dir això de salut planetària, que ja heu començat a escoltar per les xarxes, no? Doncs és una manera d'entendre la salut que va més enllà de les persones. Vol dir tenir cura de la salut de tots i totes, però també del nostre entorn, de l'aire que respirem, de l'aigua que bevem, no sé, dels espais verds i del clima. Perquè al final tot està connectat i si el planeta està sa, nosaltres també ho estem. Penso que aquesta és la frase que millor defineix què es vol aconseguir amb aquest projecte pilot. S'ha creat una taula de salut planetària que serà un espai de treball conjunt entre diferents ajuntaments, professionals i entitats i ens trobarem cada 2 mesos per pensar i coordinar accions que ajudin a fer el nostre territori un lloc més saludable i sostenible. Des de Sant Feliu de Codines hi serem presents per fer sentir la nostra veu i assegurar que bé, les necessitats del nostre poble també quedin reflectides en aquest projecte. En aquestes taules parlem de coses tan importants com la salut comunitària, la prevenció, la qualitat ambiental o la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis sanitaris. Com sabeu, l'Ajuntament va aprovar el Pla Local de Salut i estem bastant alineats i allà també reflecteixen molts índexs que parlen de la salut planetària. res, des de la Regidoria de Salut continuarem treballant colze a colze amb l'Hospital de Mollet i a Mies Global, que és l'empresa que lidera aquest projecte, i amb la resta de municipis i entitats que formen part d'aquesta taula. I res, gràcies per escoltar-nos i per fer aquest programa tan interessant d'avui. Que vagi molt bé. Adéu.
4: Tot, és
0: tot,
4: molt interessant.
0: Tot lliga, eh? Tot
2: home,
0: quadra,
2: és una
0: tot...
2: sort.
4: Salut comunitària.
2: És una sort
4: important
2: tenir la garantia de que hi hagi la Fundació i l'IS Global darrere de tot això i que estiguem mm-hmm. aquí properament geogràficament, que ens en podem beneficiar, perquè jo crec que això tindrà un impacte doncs, en, que dèiem, mobilitat, qualitat de l'aire, no? I tenir com les garanties de que s'estan fent les coses com hi ha evidència que s'han de fer. No? Jo crec que, bueno, a veure què ens surt. Jo tinc molta esperança, eh?
4: Del projecte que sí. s'ha impulsat.
2: Mm. Perquè conec qui ho lidera, a part de la Fundació Codex, la gent d'Is Global que ho lidera i són gent molt, molt potent. O sigui que, bueno,
4: sí. Sortiran coses bones per la nostra salut comunitària, no?
2: Sí.
0: I tant. Escolta, si ara anem una mica més al nostre entorn familiar, vale? Ara no hem anat parlant sí. com tot de lo gran, ara dins un entorn familiar. A part d'estar, bueno, de promocionar, estar en contacte amb la natura, que això ja m'ha quedat molt clar, i a més faré allò del dit que m'ha agradat molt, el dels 300 dies, què podem fer a nivell del dia a dia nostre doncs per reduir microplàstics, no? Per exemple, que és un dels temes que has comentat, i de tots els altres tòxics que podem tenir a casa.
2: Sí.
0: Què ens proposes?
2: Hi ha coses genèriques, i que jo, primer de tot, no m'agrada crear l'alarmisme. O sigui, són coses que és més que la importància és prendre consciència i a l'hora d'haver de canviar coses de casa, doncs tenir aquesta consciència i apostar per aquelles que saps que són més saludables que altres. Ara no cal que de cop i volta tothom es torni boig, perquè no és una cosa aguda, sinó que és una cosa exposició de dies durant anys. No?
0: Que podem anar canviant, exacte, podem anar fent petits canvis, no?
2: A poc a poc, no? I que jo crec que a més són canvis que porten... que tenen un feedback molt guai, perquè et dius, mira, fent això em sento millor i sé que estic aportant, no?, salut a casa, uh-huh. i està bé. Jo som una mica, el concepte seria intentar reproduir la vida que tenien les nostres àvies. Allò que feien segurament era més saludable, perquè no estaven fent servir doncs, materials més plàstics, no?, o d'usar-hi, no?,
0: sí, sí,
2: tirar d'un sol ús i productes sintètics, no? O sigui, seria una mica tirar enrere. Però, a part d'això, per exemple, ventilar les cases. Passem entre 80 i 90% del temps amb espais tancats. I a casa nostra hi passem molta estona, no?, tota la nit dormint, i a part estan fent de materials que són molts d'ells més plastificats que fa un temps. I deixen, per exemple, els tubs dels aparells electrònics tenen uns productes que es diuen retardants de flama, que no els veiem, però amb la calor es van deixant anar i s'acumulen a la pols. Doncs, clar, si ventilem, tot aquest aire s'acaba renovant i diverses vegades al dia. No és només al matí, sinó uh-huh. intentar dues o tres vegades al dia, si es pot, ventilació creuada, és a dir, que hi hagi un corrent d'aire, i sobretot important abans d'anar a dormir una miqueta, no? Perquè és quan després ens anem a dormir, ens estem 8 hores, 8-7 hores, tancats, doncs està bé que aquest aire sigui de la màxima qualitat. Per exemple, senzill, en lloc d'escombrar, aspirar, no? Perquè és quan no remous l'aire aquest i tornes a respirar, sinó que realment o netejar amb un drap humit, no només amb el drap sec, no? Perquè és amb el drap sec tornes a deixar tot en suspensió i tornes a respirar, no? I això són petites coses que, bueno, quines,
0: sí, que són prou fàcils de fer.
2: Sí, prou fàcils de fer.
0: Sí.
2: Llavors, així que, llavors, si un dia s'ha de pintar, doncs intentar pintar, evitar les pintures plàstiques. Uh-huh. O sigui, tu has de poder dormir a l'habitació on has pintat aquell mateix dia. Uh-huh. Perquè si no són pintures...
4: Cada cop hi ha més pintures a l'aigua i ecològiques.
2: Minerals, en base vegetal.
4: En bases, sí.
2: Sí, sobretot vigilant que només diguin ecològiques, perquè a vegades fan una miqueta d'això.
4: De trampa,
2: doncs
4: sí.
2: Minerals volàtils. Però si són en base de calç o altres minerals, normalment són pintures molt, molt, bueno, que no tenen aquest impacte. A més, transpiren molt millor i tens menys risc de tenir humitats i fluïdures d'aquest tipus. I això té un impacte gran, perquè si mires els metres quadrats, són molts metres quadrats, i respires
0: molta, pintura,
2: molta
0: sí,
2: estona,
0: sí.
2: No? Però això són coses bàsiques. Llavors, pensem en aquelles coses que fem moltes vegades de manera repetida, no? Com és anar al lavabo cada matí, no? Que ens passem i ens dutxem, etc.
0: Sí.
2: No? Doncs aquelles cremes que fem servir, intentar reduir les que puguem, i les que fem servir, mirar que siguin amb productes que no tinguin molts perfums, que no tinguin ftalats, que no tinguin certes substàncies que són disruptores endocrines, no? Que alteren el nostre sistema endocrí i més enllà, i que un dia no passa res, però això durant molts anys té un efecte que pot alterar, doncs, i d'aparèixer amb alguna patologia en concret, no? I l'altra cosa és el menjar, desfer, intentar el plàstic, treure'l al màxim de la cuina, no? Sobretot el d'un sol ús, segur, i llavors amb els estris que cuinem, no? I el tipus de menjar Aquí donaria per un programa sencer, perquè es poden fer moltes coses.
4: El tornarem, el farem, el farem.
0: No, no tenim cap problema per repetir una per menjar.
2: Doncs el menjar, òbviament, sí que s'ha vist que els que tenen menys pesticides té un impacte menor, perquè, clar, al final fem servir, és un colador d'aquests pesticides. Si hi ha pesticida al menjar, tu quan te'l menges, te'l quedes. Llavors, intentar sempre que es pugui orgànic o ecològic, i llavors, si no es pot, saber aquells que tenen més pesticides, que hi ha unes entitats americanes que cada any publiquen una classificació, no menjar cada dia el mateix, fer una dieta variada, perquè si ell té pesticida i menges un dia, teu cos té una certa capacitat de depuració.
0: Però si ho vaig repetir
4: cada dia... Cada dia, sí, sí. És l'acumulació del tòxic.
2: Llavors, bueno, és anar fent-ho, o pelar, o netejar... Vull dir, tot d'estratègies que no cal gastar-se més diners, i sempre que es pugui menjar a temporada de proximitat, i si pots comprar directament al pagès, millor, no?, que fer servir intermediaris, no?, perquè això al final...
0: Sí, sí.
2: Bueno, són petites coses. Llavors, els estris, doncs, d'això que dèiem, el plàstic, els antiadherents, a poc a poc, si t'has de canviar les paelles, doncs, intentar treure el teflon de la nostra vida i fer servir les d'inox o ferro, no?, que s'ha de canviar una mica la manera de cuinar, és veritat, al principi té una certa període d'aprenentatge.
4: Se t'enganxa més.
2: Sí. Però després, quan ja domines, bé, i ja ves durant molts anys aquestes paelles.
4: Bé, perquè... i millor que se t'enganxi, no?, que menjar-te de flor.
2: Exacte.
4: Vull dir, això són prioritats, també, hem de començar a tenir aquestes prioritats.
0: Sí, sí, és anar, això que diu, ell, anar-les canviant a poc, si encara en tenim, jo encara en tinc alguna, i anar comprant.
2: I no escalfar els plàstics, els tàpers, si pot ser d'un altre material, sí, també, i no escalfar, sobretot.
0: I tenim potser més de vidre, no?
2: Hi ha vidre, inox, que no es poden escalfar micro, però el vidre sí. Tampoc cal tirar de cop i de tot els plàstics, només tenir present de que no escalfar-los, de no posar-hi aliments molt, molt greixosos, perquè el greix també fa, que es diu lixiviació, el procés d'absorbir les substàncies del plàstic. Llavors, però si portes quatre galetes puntuals, no els tirem tots de cop, perquè el planeta tampoc pot acceptar de cop i de
0: volta. El planeta també se'n ressent.
2: Sí. Exacte.
0: Els hi podem donar un altre ús, no sé.
2: Exacte, un altre ús per jugar, per classificar, joguines, jo què sé. Però,
4: una cosa que també poden fer, i que s'està fent aquí, Mònica, és han creat una escola de trail precisament per apropar els nens a la natura.
2: Han creat una escola?
4: Una escola de trail.
2: Ah, vale.
4: Corre per la muntanya.
0: Sí.
2: No ho sabia.
0: Sí. És nou d'ara, aquest d'ara.
4: Des del centre, us explico així superràpidament, que des del centre excursionista s'ha creat l'escola de trail per infants de 7 a 14 anys, i es tracta de fomentar el vincle respectuós amb la natura, l'entorn fantàstic que tenim aquí al poble, a la vegada que es fa una activitat esportiva on el respecte per la natura, pels companys i el gaudi és un dels objectius principals. El compromís de l'autoconeixement, l'esforç, els valors esportius formen part de les finalitats amb les que el centre excursionista una mica ha volgut llançar aquesta activitat, no?, que és l'escola de trail. Es planteja com a forma lúdica. I més endavant, no sé si ha pensat que s'entrenin per competir, però és bàsicament això, amb l'objectiu d'apropar a fer una activitat a l'entorn que tenim natural.
2: Que xulo.
0: Jo voldria dir a favor del centre excursionista que sempre ens fa moltes activitats amb els infants, no?, per acostar-se, perquè tenim la famosa, que si el teu fill no ha participat, ara ja podrà per l'edat. Sí. Fem la marxa infantil de regularitat cada any, que és una ruta per la muntanya que els infants fan sols de dos en dos. Se'ls dona com un mapa i tal, però treballa tot això que parlàvem, no? Aquesta capacitat de l'autoestima, de la confiança,
4: i
0: no?
4: Sobretot
0: tot això.
4: Sobretot és la no competició, no guanya el que va més ràpid, sinó el que és més regular.
0: Després tenim la petita on codines, que també una mica fa això, amb grups, anar per la muntanya, no? O sigui que tenim activitats a Sant Feliu que ho promocionen.
4: I hi ha una altra activitat que, a més aquí al nostre entorn, és fantàstic per poder desenvolupar-la, que és, i ara ve l'època, de collir, caçar, n'agafes, en culls, en caces, què feu vosaltres?
0: Amb els bolets?
4: Sí. Arriba l'època de bolets. Vosaltres en colliu?
2: Sí, a ma marit. És una cosa que no sé que els veu a quilòmetres. És una cosa?
0: Sí, és boletaire. És boletaire.
4: Doncs, sigui com sigui, arriba el moment de l'any on els boscos es tenyeixen de groc, taronja i marró, i amb les condicions adequades comencen a mostrar-nos el seu barret. Parlem del bolet, un tresor que ens ofereix la terra, molt apreciat al nostre país. També arriba aquella època on centenars de cotxes aparquen als vorals dels boscos i riuades de gent amb cistell i amb la característica il·lusió del boletaire envaeixen la natura. Ara bé, molt important tenir respecte per ella i sortir als boscos de forma cívica. Uns consellets, vale? Si no saps reconèixer i mai has anat a caçar bolets, surt amb algú que en sàpiga. No cullis els bolets ni arrenquis aquells que no coneixes. Li pots fer foto i buscar-lo posteriorment a casa, o... però no trencar-lo. Potser algú altre que passa per darrere el reconeix, és comestible i el podrà aprofitar.
0: O potser algun animal, Aida. Potser anaves a dir això ja.
4: No. No, anava a dir que quan tallem o arrenquem el bolet, conegut que va cap al cistell, hem de dedicar també un temps a tapar el forat i que tota aquella zona quedi com una mica arreglada. L'espai que ha deixat per conservar la zona del miceli. ¿Vale? El bosc és un delator i d'aquí passa per ell. Per tant, no s'ha de notar que cap humà hagi estat passant per allà. Que és molt trist anar al bosc i veure, ostres, aquí hi han anat a collir bolet. Està tot aixecat, remenat... No, ens hem de preocupar de deixar les coses com les hem trobat al bosc i deixar el bosc tranquil i en el seu estat d'inici. Ja que ens ofereix aquest plaer de producte, sobretot precaució.

0: I jo, de l'Àngel Falqués i del Josep Maria Joaneta. Què tal, Àngel?
1: Molt bé, molt bon dia del diumenge.
0: Animat, ja.
1: I sí.
0: Tu, Josep Maria?
2: El mateix. També. Molt bon dia a tothom, a tothom, a tot Sant Feliu.
0: La col·laboració de Maria Torrents. Hola, Maria.
3: Pues jo també diré el mateix. Ja que ens escolteu, que passeu un bon dia.
0: Val, i el que us parla, Rosita Figueres. I el control, encara tenim el Pau Ibars.
4: Bon dia.
0: Hola, bon dia, Pau.
4: Un plaer.
0: Sí, un plaer per nosaltres també, eh? Que anem a la cúpula. Això és la cúpula, no? Hem arribat a la cúpula nosaltres d'aquí per tenir un...
3: Home, som els sèniors, som els sí, que tenim sí, més edat.
1: Sí,
3: el...
1: sí.
0: Bueno...
2: Hi ha algun que té més.
0: Sí, Jordi Massaguer, Jordi, aviam... El Pau de vegades diu any nuevo, vida nueva. Aviam si serà així.
4: A veure si serà així.
0: Aviam si serà així.
4: Esperem que sí.
1: Aviam.
0: Ah, una abraçada. Què fem avui, Josep Maria?
2: Bé, ja hem dit que tothom que tingui molt bon temps, molt bon dia, però sembla que el temps va millorant.
3: Sí, farà
2: sí,
3: serà
2: avui,
3: més agradable.
2: Sí, avui el nostre espai de música us proposem repassar un llibre molt especial. És un llibre que ens portarà a un avió avariat, al mig, nada menys que al mig del desert, i amb un nen que apareix de sobte per recordar-nos allò essencial.
3: El llibre... és El petit príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry. Una obra aparentment senzilla, però carregada de poesia, filosofia i tendresa. I hem volgut explicar-ne l'essència combinant fragments, reflexions i peces musicals que ens ajudaran a entrar en el seu univers.
0: No llegirem el llibre, sinó que el resseguirem amb la música, de capítol en capítol, de planeta en planeta. Descobrirem què ens diu aquest petit viatger que mira el món amb els ulls no com els adults, sovint oblidat.
1: Comencem aquest camí amb l'inici de la història. El narrador, encara de petit, dibuixava una boa que s'havia empassat un elefant. Però els adults només hi veien un barret. I així, mica en mica, aquell nen va anar deixant de dibuixar. Fins que, anys després, perdut en el desert, es va trobar algú que sí que el comprenia en els seus dibuixos.
2: Bé, i per això hem triat un tema que molts associeu al record, a la descoberta i a l'emoció pura. Una música que, com El petit príncep, ens parla de la bellesa de les coses simples i de la memòria que ens acompanya tota la vida.
3: Doncs us deixem amb Cinema Paradiso, d'Enric Morricone. Acomodeu-vos, tanqueu els ulls i deixeu que comenci el viatge.

0: Després de la trobada inesperada al desert, el petit príncep comença a explicar d'on ve i ens parla del seu petit planeta, tan petit que podia contemplar fins a 3 postes de sol en un sol dia. Un món senzill, delicat, on tot era la seva mida, tot en la seva mida, i on també vivia a la flor orgullosa, vanitosa i alhora fràgil. Aquella flor que ell estimava sense saber-ho del tot.
1: I és precisament en aquesta barreja de tendresa i enyorança que el petit príncep ens revela el valor del que tenim a prop. De vegades, només quan marxem d'un lloc entenem què significava per a nosaltres. Per això, per acompanyar aquest moment tan íntim, us proposem una música que sap parlar de llum suau, de nostàlgia i de bellesa. Tanqueu els ulls altre cop i deixeu que la lluna il·lumini aquest petit planeta.

0: El viatge del petit príncep comença amb el primer planeta que visita, el del rei, un monarca que assegura governar-ho tot, fins i tot les estrelles, però que en realitat només pot donar ordres que ja coincideixen amb el que passarà igualment. Un poder sense poder.
1: Aquest rei representa, pot ser aquella mena d'autoritat que l'embocalla, d'importància, però que quan l'escoltes bé no diu gaire res. El petit príncep se l'escolta educadament, però aviat entén que aquell regne, immensament buit, no té res per oferir-li.
2: I per això marxarà cap a un altre planeta, però abans pot retratar aquest ambient de falsa pompa i cortesia exagerada. Us proposem una música d'aires nobles, però lleugers, gairebé com una caricatura de majestat.

0: El següent planeta és el del vanitós, un home obsessionat que algú l'admiri, encara que sigui un desconegut que acaba d'aterrar. Vol aplaudiments, reverències, elògics, qualsevol cosa que li confirmi que és el més extraordinari de tots. Però el petit príncep descobreix ràpidament que aquella alegria del vanitós només dura mentre algú el mira.
1: Un planeta així ens recorda com de fràgil pot ser la vanitat quan no hi ha res al darrere. El petit príncep no hi troba conversa, ni amistat, ni saviesa. Només un desig constant de ser admirat. És un món buit que només s'aguanta per la mirada dels altres. Per això, per acompanyar aquest episodi, us proposem una cançó que retrata molt bé aquest tipus de personatge. Un tema que parla d'algú que viu en un univers tancat, inventat, i no acaba de veure el món real, just com els nostres vanitós.

0: el petit príncep arriba ara a un planeta estrany i una mica desconcertant. I troba un bevedor assegut entre ampolles buides i plenes. Quan el petit príncep li pregunta per què beu, l'home respon que beu per oblidar. I quan li pregunta què vol oblidar, confessa que vol oblidar la vergonya de beure.
1: Aquest cercle absurd, aquest bucle del qual no pot sortir, colpeix profundament el petit príncep. No hi ha alegria, ni celebració, ni companyia. Només una tristesa que es disfressa de copes, però que no s'esvegueix mai. És un dels planetes més breus, però també un dels més punyents.
2: Per acompanyar aquest episodi necessitàvem una música que transmetés excés, desordre, soroll i al mateix temps un rerefons de desesperança. I poques peces ho fan, tan bé com el fragment In Taverna de Carmina Burana, on la festa i la disbauxa tenen sempre un punt d'ombra. Endavant amb aquesta explosió sonora que reflecteix perfectament el món trencat del bevedor.

Four.

0: El petit príncep arriba a un planeta on tot està dominant pels números i els comptes. L'home de negocis no mira mai el que té al voltant. Només compta estrelles i les anota com si tenir-les fos l'únic que importés. No pensa en elles, només en la propietat i en l'orgull de posseir.
1: Per això aquest planeta té un ritme gairebé mecànic, repetitiu, on tot sembla ocupat i buit, alhora. I per reflectir aquesta monotonia i aquesta mirada tan concreta, hem triat una música que acompanya aquest compàs constant amb un aire urbà i un to irònic. Sting, Englishman in New York. Deixem que aquest tema ens recordi el món del nostre home de negocis, tan obsessionat amb comptar com acompanyat per la seva pròpia música.

0: El petit príncep arriba a un planeta petitíssim on hi viu un fanaler. La seva feina és encendre i apagar el fanal cada minut, perquè el planeta gira tan ràpid que el dia i la nit passen volant. Un treball constant, sense descans, però que ell compleix amb una disciplina admirable.
1: Aquest home no busca reconeixement ni admiració. Simplement segueix les ordres del seu planeta, com un rellotge que no es pot aturar. El petit príncep se n'adona que en aquest cas la fidelitat i el sentit del deure tenen una bellesa pròpia.
2: Per reflectir aquest ritme constant i elegant, hem triat una música que acompanya perfectament el moviment cíclic i la serenitat del fanaler. Xostakóvitx, vals número 2, una peça lleugera, alegre i repetitiva, que sembla ballar amb el gir del planeta.
3: Endavant amb aquest vals que ens transporta a un món petit, però molt ple de vida.

0: El petit príncep arriba al planeta del geògraf, un home que observa el món des de la distància i registra tot allò que és permanent, muntanyes, rius, oceans, però mai no viu les experiències en primera persona. És un personatge profund que ens recorda la importància de mirar, però també el perill de perdre's la vida mentre només es contempla des de fora.
1: Aquest episodi és tranquil i reflexiu. El coreògraf parla de coses que no pot comprovar ell mateix i el petit príncep descobreix que la saviesa dels adults sovint està limitada per la seva pròpia rigidesa. Per acompanyar aquesta mirada introspectiva, hem triat un fragment instrumental de John Lennon, Imagine, que aporta calma, amplitud i un toc de contemplació poètica.
2: Deixem que aquesta música ens porti per a reflexionar com fa el petit príncep, que és mirar, comprendre i somiar amb un món més gran i viu.

0: petit príncep arriba finalment a la Terra, un lloc immens i desconegut. Aquí tot és diferent. El desert és vast, les flors es multipliquen i els animals comencen a aparèixer, cadascun amb la seva manera de ser. Tot és nou, sorprenent i una mica aclaparador.
1: Per primera vegada, el petit príncep experimenta una sensació de meravella que mai havia tingut el seu petit planeta. Cada detall sembla significar alguna cosa. Cada olor i cada forma desperta la seva curiositat. És un moment de descobriment i alegria pura.
2: I per acompanyar aquesta primera mirada a la Terra, hem triat una música que reflecteix tota aquesta bellesa i admiració. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Una peça que ens recorda que cada racó del planeta pot sorprendre'ns si el mirem amb uns ulls nets, com fa el petit príncep.

0: quan el petit príncep observa les flors de la terra, queda sorprès. N'hi ha tantes de colors i formes diferents i totes semblen iguales, però cap és com la seva flor. Aquesta comparació li fa donar encara més valor únic del que estima, del que havia deixat enrere del seu petit planeta.
1: És un moment ple de tendresa i de lleu enyorança. Tot i que les flors de la terra són belles i sorprenents, cap té aquell encant especial que li recorda la seva flor. Per acompanyar aquesta emoció delicada i contemplativa, deixem que aquesta música d'Erik Satie ens transporti a la bellesa simple però profunda del món que descobreix el petit príncep.

0: El petit príncep, mentre camina pel desert, es troba amb una serp, un ésser misteriós, petit i subtil, que parla amb una saviesa estranya i una mena de fredor inquietant. Li diu que té un poder molt especial, capaç de fer tornar el viatger al seu lloc d'origen.
1: És un moment carregat de simbolisme i de reflexió. La serp representa perill, però també connexió amb allò essencial. El petit príncep escolta atentament, sense por, però amb respecte, i comença a comprendre que en la vida hi ha decisions que requereixen confiança i coratge.
2: Per acompanyar aquest episodi de misteri i bellesa subtil, escoltem un fragment d'Ennio Morricone, Gabriel's Oboe, que ens transporta en un desert silenciós i poètic ple d'intimitat i tensió contenida. Deixem aquesta música que ens acosti a la saviesa i al misteri de la serp.

0: Quan el petit príncep coneix el Renard, descobreix una lliçó molt important. L'amistat no és només veure's, sinó apropar-se, conèixer-se i crear vincles. El Renard li explica que cal domesticar-se, és a dir, establir una relació que fa que cadascú sigui l'un per l'altre.
1: Aquest moment és tendre i càlid, ple de petites descobertes sobre afecte i compromís. Per acompanyar aquesta lliçó, escoltem La Valse d'Amélie, que aporta aquesta sensació de delicadesa, joc i emoció subtil que acompanya la construcció de l'amistat entre el petit príncep i el Renard.
2: Deixem que la música ens recordi que l'important és invisible als ulls, tal com ens ensenya el Renard.

0: Quan el petit príncep arriba al camp de roses, queda sorprès. Tantes flors, iguals en aparença, el fan sentir una mica confós i enyorat de la seva pròpia flor. Com pot ser que la seva flor li sembli tan única, si n'hi ha tantes semblants aquí?
1: És un moment de reflexió sobre l'amor i el valor del que estimem. Comprèn que la seva flor no és única pel seu aspecte, sinó pel vincle especial que ha establert amb ella. La diferència no està en l'exterior, sinó en la història que comparteixen.
2: Per acompanyar aquesta presa de consciència i aquesta emoció íntima, escoltem un fragment de Vivaldi, Largo d'hivern, de l'hivern, una música lenta, càlida i contemplativa, perfecta per un moment de reconeixement i enyorança, que ens recorda que allò que estimem té un valor únic pel que significa per nosaltres.

0: Abans de continuar el seu viatge pel desert, el petit príncep pensa en la seva flor. Se n'adona que cuidar-la, protegir-la i estimar-la és una responsabilitat que només ell pot assumir. És un recordatori que l'amor implica atenció i dedicació, fins i tot quan ningú més ho veu.
1: És un moment íntim ple de calma i contemplació. Per acompanyar aquesta reflexió, escoltem un fragment del Nocturn número 9 de Chopin, que ens porta a un estat de serenitat i tendresa, exactament com sent el petit príncep mentre pensa en la seva flor.
2: Deixem que la música ens transporti a aquesta introspecció delicada i profunda.

0: I així, després de visitar planetes, conèixer personatges estranys i descobrir les lliçons que cada trobada ofereix, el petit príncep es queda amb la seva flor al cor. Ha après que l'amor i l'amistat donen sentit a la vida i que cada vincle és únic pel que significa per a nosaltres.
1: Aquest viatge ens recorda que mirar amb els ulls d'infant no només és meravellar-se, sinó comprendre la responsabilitat i la bellesa de cuidar el que estimem. Cada trobada, cada flor, cada astre té un significat especial que només nosaltres podem descobrir.
2: Per tancar aquest programa hem triat un fragment de Mahler Adagietto de la Sinfonia número 5, una música profunda, emotiva i lírica, que acompanya perfectament la reflexió final del petit príncep i ens deixa amb la serenitat i la bellesa que ha trobat al llarg del seu viatge.
3: Deixem que aquestes notes tan profundes ens acompanyin i ens recordin que l'important és invisible als ulls, tal com ens ha ensenyat el petit príncep.

0: programa molt delicat, molt suau, molt maco. Esperem que vos hagi agradat a tots.
1: I esperem que d'aquí 15 dies ens torneu a escoltar i amb una música que superar això ja és difícil, ja superar-ho. Eh?
2: Molt bon diumenge. I amb un guió diferent, sí. Cada vegada anem variant el programa, però em temo que el guió del proper programa està escrit.
0: Sí? Sí. És bueno. Nadal, quasi bé. Bueno.
2: És Nadal. Sí.
1: Vale.
3: Ara toca això.
1: Adéu-siau, bon dia.
3: Passi-ho bé a tothom, adeu. Eh?

Operadors i s'ha originat pels voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos convois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de Sagrera amb una trentena de persones, i un AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. I un home ha resultat ferit aquest dissabte al vespre després de rebre un tret a la cama en un carrer a Salt, al Gironès. Els fets han passat cap a les 8 del vespre després d'un incident que hauria començat en un pis, tal com han explicat els Mossos. Segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no es tem per la seva vida. Els altres implicats han marxat del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. I anem ara amb una informació de servei, és que el bany a la platja de les Barques de l'Escala està temporalment prohibit després que Protecció Civil hagi informat del trencament del col·lector d'aigües residuals i hagi posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació d'Aigües Marines. Arran d'aquesta situació, s'ha hissat la bandera vermella fins a nou avís.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat

0: país amb un programa de màxims ple de castells de gama extra premium. Des de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, bon dia.
1: Hola, bon dia. La jornada ha començat fa uns 3/4 d'hora i ja ha viscut 2 gamma extra descarregats. La Diada de Sant Fèlix s'ha iniciat, però avui d'una manera especial. Ha estat amb un acte d'homenatge al membre dels castellers de Vilafranca, Manel Huguet Gatsby, que ha traspassat recentment. Les quatre colles han plantat un pilar de 5 de comiat cadascuna, un pilar que ha pujat sense gralles i amb un silenci que la plaça ha trencat en aplaudiments un cop els enxanetes han alçat l'aleta. Tot seguit, quan passaven 5 minuts a 1/4 d'una del migdia, la colla Vella de Valls ha començat la jornada alçant el 4/9 net, un castell que aquesta temporada han demostrat el tenen a la perfecció i efectivament ha estat així també per...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa.
0: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència a la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels.
2: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants dels 5 minuts passades de les 12 al carrer 11 al barri Llominetes. Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar

0: s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda, que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la Plana Empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Efectivament, estarem pendents. I en esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 21:45 de la nit. I un Barça que ha traspassat a Héctor Font a la Real Societat per 8 milions d'euros.
2: Notícies en xarxa.
1: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment de desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això just coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pel voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, tot a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
3: Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un trenave entre Barcelona i Lió amb sortida a 1:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de l'incidència pel personal a bord dels trens. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per al personal de DIF.
1: I, mentrestant, l'aeroport de Barcelona, el Prat, que s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
3: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família a diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació tornada algun dels usuaris que arriben o que marxen avui des de l'aeroport del Prat.
4: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
5: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
6: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
7: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cares, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
3: Amb tot, unes hi ha 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels que tornen, també hi ha turistes que aprofiten aquests darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat que també han trobat una miqueta cara.
1: El tren també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
3: Per carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la A7 són algunes de les vies que es poden registrar amb més intensitat, sobretot aquest diumenge a la tarda i demà dilluns. Així, al final de les vacances es deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat molt elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
1: I de la mobilitat passem a l'economia i a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment de preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
3: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic,

0: especialment al Segrià i a les Garrigues. Gemma Quintella, directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
1: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
0: A la Costa Brava, hotels i càmpings han tancat un estiu positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de comarques d'interior. Judit Lloberol és gerent del grup Costa Brava Centre.
2: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%, fent una mica de mitjana. Sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
0: També satisfacció a les comarques de Tarragona. L'eclipsi va ser un gran incentiu pels establiments hotelers i càmpings, però el juliol encara va anar millor, gràcies al turisme estranger. Xavier Guàrdia és portaveu de la Federació d'Establiments Hotelers de Tarragona.
3: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Estem parlant de públic espanyol, com sempre, seguit del públic francès, que ha baixat una mica, l'espanyol ha pujat una mica. El britànic i l'irlandès repeteixen i segueixen pujant com cada any. Alemanya ha baixat una mica, Holanda, França, Holanda, Bèlgica, Suïssa, tots aquests funcionen similars.
0: Els càmpings també han mantingut un bon comportament, amb ocupacions entre el 65% al juliol i 80% a l'agost. El sector preveu arribar als 22 milions de pernoctacions aquest any, impulsat especialment pel turisme fora de temporada alta. Miguel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
4: Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no? Però hem de fer una anàlisi positiu.
0: Els hotels catalans van registrar més de 2,7 milions de viatges al juliol i un màxim històric, i han superat per primera vegada els 13 milions en l'acumulat entre gener i juliol. El turisme estranger ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, amb un augment del 4% respecte a l'any passat.
5: I després de totes aquestes vacances, tornar a la rutina no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i planet de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina.
0: Però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica Carme De Fez.
6: Passar de les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
7: Adelantar a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
6: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
7: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahir tenim un major risc de que es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
6: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
5: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista per al primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors en les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol i també ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
5: I ampliem ara una mica la mirada fora del nostre territori. Avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
0: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi, Carme de Fez.
6: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
5: En successos, un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
0: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment un noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
5: L'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona tornarà a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
0: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació de les andanes, l'eixamplament de les escales fixes i la reforma d'una part de l'estructura del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar-ne l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta reoberta també recuperarà una connexió molt esperada pels usuaris, ja que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas, que estava tancat des de l'octubre del 2025 i durant aquest període els passatgers que havien de fer transbordament entre les dues línies havien de sortir de l'estació i completar el trajecte per l'exterior.
5: Són les 2:16, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atraure clients.
0: La Teva Lastra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci a l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte Instagram amb el nom de Bertas.kitchen i on es penjaven les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
8: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella portaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de catering.
9: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc a poc perquè se sentís més calmada.
10: M'ha sortit l'oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering. I això
5: Hola.
10: A mi m'encanta.
5: Truco per entrar en directe al Nex. Et deixo aquí en espera, d'acord?
8: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
0: Versos que connecten pobles, història i un sentiment de pertinença a través de quatre veus. Així ha tancat la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que s'ha celebrat a Sant Joan de les Abadeses després que l'organització ha hagut de canviar l'ubicació pocs dies abans de la seva cloenda.
11: L'obra poètica de Sonia Moll, Maria García, Iris Higinosa i Martí Sales ha posat el punt final a la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos. Escolteu el poeta Martí Sales.
12: Descentralitzar i desestacionalitzar la poesia dels països catalans perquè hi ha una gran riquesa poètica al nostre país i fa il·lusió que per tot arreu floreixin festivals com aquest. Totes les institucions públiques o privades han de rebre aquesta riquesa i ajudar a créixer amb tots els mitjans i no posar pals a les rodes.
11: La cloenda s'havia de celebrar a Ripoll, però a causa de alguns problemes amb l'Ajuntament van obligar a traslladar-la al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. Així ho explica Carles Carra, membre de l'organització.
13: Avui tenim un agraïment especial a l'Ajuntament de Sant Joan i al Palau de l'Abadia per cedir-nos amb totes les facilitats del món aquest espai preciós i ple d'història que han fet possible aquesta edició. Ja fa uns quants anys que a la capital ripollesa vivim moments difícils per la cultura i s'augura un futur fosc i complicat. Però amb l'èxit aclaparador d'aquests tres dies de festival ens preguntem de què tenen por? De reunir poetes de primer nivell com els que tindrem sort d'escoltar avui? Què els molesta? Perdre el control sobre el material municipal, que ens el sentim nostre, la dinamització del poble?
11: Malgrat aquesta situació, l'organització ha valorat positivament aquesta edició i asseguren que la bona participació de cada sessió els anima a continuar endavant en el projecte i consolidar-lo.
5: I és moment ara d'obrir plana cultural i parlar, com no podia ser d'una altra manera, de la Diada de Sant Fèlix, que s'està celebrant des d'un quart d'una a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
0: Es tracta d'una de les cites més destacades del calendari casteller, on participen les millors colles del moment, la colla Joves Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca, la colla Joves Xiquets de Tarragona i la colla Vella dels Xiquets de Valls. Connectem amb Ràdio Vilafranca per saber l'evolució de la Diada. Bona tarda, Josep Maria Soler.
14: Bona tarda, doncs ens trobem a meitat de la segona ronda i hem de dir-vos que la primera ronda ha estat una ronda espectacular amb quatre castells de gamma extra, el 4 de 9 net de la Vella dels Xiquets de Valls, 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, 3 de 10 en folre i manilles dels castells de Vilafranca i 4 de 9 net de Joves Xiquets de Valls, tots quatre castells descarregats. I en aquesta segona ronda, si la primera ha començat potent, la segona no ha estat menys. La colla Vella ha plantejat el 4 de 10 en folre i manilles, un 4 de 10 que ha pogut carregar. Semblava que podia descarregar, però finalment s'ha trencat i ha quedat només encarregat. I la jove de Tarragona fa uns instants també ha pujat al seu nivell i ha plantat un altre castell de 10, en aquest cas el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ha hagut de lluitar moltíssim per carregar i també per descarregar-lo, però l'ha aconseguit descarregar.
5: Gràcies, Josep Maria, estarem pendents. I també us expliquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
0: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en un escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que serà dels seus 26 anys d'un festival consolidat dins el calendari cultural gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
5: Sembla que no tenim aquesta crònica al moment, però si podem parlar de Figueres, ben a prop, que comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica.
0: Durant tres nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre musical del país. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
15: Figueres comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica, que durant tres nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la música del país. La cita va donar el tret de sortida dijous amb una jornada inaugural de gran nivell, on van destacar la potència del rock de Quim Mandado i el ritme reggae d'Ice Onda de Sound a la plaça Catalunya, així com l'elegància de l'homenatge a Lluís Llach al Teatre Jardí. Divendres la Rambla va viure la seva nit més eufòrica, amb dos dels plats forts del festival. Primer amb el concert especial dels 20 anys de Buós i posteriorment amb l'energia encomanadíssima de la Fúmiga. El ritme no va afluixar dissabte, quan l'escenari principal va agafar el relleu amb les actuacions successives de la Ludwig Bank i els veterans Sopa de Cabra davant de milers de persones. Tres dies de ple absolut que confirmen la bona salut de l'esdeveniment i que avui diumenge posen el punt i final amb els darrers concerts de Cluenda a la Rambla.
16: Notícies en xarxa. Esports.
5: I en futbol, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 2:15 de la nit.
0: El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es torna la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre Barça i Rayo, els culers només n'han guanyat 4.
5: El Barça, que ha traspassat també Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de recompra.
0: Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
5: D'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit disputat ahir dissabte. El gol Perico el va fer Roberto.
0: L'entrenador blanquiblau Manolo González lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
17: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre provocat nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
0: Manolo González no va acabar satisfet amb la pèrdua dels duels individuals per part dels seus jugadors.
17: Moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenia expressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Avui penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, les vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
5: I també expliquem que l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
0: L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que l'equip no va fer un bon partit.
18: Cruel, però sincerament merescut. Sap greu dir-ho i ja ho he dit a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit, també estan malament. No s'ha aparegut gens d'equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc i en un ABP ens han marcat el 1-0. No puc marxar contenta del partit, però bueno, també és a dir que acaba de començar i no hi ha que donar-li, hi ha que fer aprenentatge i a continuar.
5: I aquest cap de setmana ha començat la Lliga Primera Federació. El Sant Andreu va debutar ahir dissabte amb derrota 1-0 a Osca. Avui juga a l'Europa, que rep el Jaén a 8:15 a Can Dragó. L'Europa ha fet una crida a la seva afició per omplir Can Dragó d'estelades com a mostra de rebuig a l'abús policial i a la restricció de les llibertats individuals. Qui completarà aquesta jornada d'avui en aquesta primera federació serà el Nàstic, que els granats juguen contra el Saragossa al nou estadi. Ho fan avui a 10:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
19: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Continguts en xarxa.
20: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
21: Clagueta final!
22: És una història de traïcions, és una història d'abandono.
23: Jo no sabia que tenia su hija, jo crec que nadie lo sabia, ni que era actriz.
22: ¿Cuál es la pregunta?
20: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
22: Has canviat la cara, Tom, que ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
24: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
21: ¡Jasper!
20: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
25: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
26: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
27: Hey, Mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
20: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
28: Estarem junts sempre.
29: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
30: La xarxa de comunicació local.
16: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són 2:15. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
0: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
5: Repassem altres titulars i altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
0: Bon dia, Adrià.
5: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons han informat la policia local de Castelldefels.
0: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de 5 minuts passades de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de les Lluminetes. Segons les primeres informacions, un turisme circulava a gran velocitat, va atropellar mortalment el noi i va continuar la seva marxa i va acabar impactant finalment contra un arbre i un pal de llum a la rotonda entre el passeig de la Marina i el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i que van rebre assistència sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident, tot i que va ser localitzat i detingut a casa seva més tard.
5: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
0: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot, unes 1.082 operacions comercials estan previstes a la infraestructura per avui diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i demà dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
5: Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la plana empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
5: Efectivament, estarem pendents i mentre en esports el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment dels desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil.
0: Hi ha dos convois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres, amb sortida a les 8:07, que es trobava aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió, amb sortida a les 8:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal de bord dels trens i Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar. I tot això ho fa en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és una qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família en diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació de tornada alguns dels usuaris que arriben o marxen avui des de l'aeroport del Prat.
2: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
3: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
4: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
6: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
5: Amb tot, unes 1.082 operacions comercials que estan previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels qui tornen, també hi ha turistes que aprofiten els darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat, com dèiem, que han trobat una mica cara. I passem ara al tren, que també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
0: Pel que fa a la carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la 7 són algunes de les vies que poden registrar més intensitat, sobretot avui diumenge a la tarda i de cara a demà dilluns. Així, el final de vacances deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
5: I de la mobilitat passem a l'economia, a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment dels preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
0: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i les Garrigues. Gemma Quintella és la directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
7: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
0: A la Costa Brava, els hotels i càmpings han tancat un estiu en positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de les comarques d'interior. Judit Llobrol és gerent del grup Costa Brava Centre.
8: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%. Fent una mica de mitjana, sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
5: I els hotelers de Tarragona Ciutat tanquen un bon mes d'agost, però assumeixen que aquest estiu l'ocupació ha estat lleugerament inferior a la d'altres anys.
0: La majoria de turistes han estat de proximitat en detriment dels estrangers. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: En conjunt, l'estiu ha costat una mica més que en campanyes anteriors, ha assegurat el president dels hotelers de la ciutat de Tarragona, Xavier Jornet, en declaracions a Tarragona Ràdio.
10: Hi ha uns símptomes de que potser ha costat una miqueta al final, encara que l'estiu ha estat bo, ha estat similar al de l'any anterior, però una miqueta ha costat una miqueta més d'acabar de diguéssim, una miqueta menys d'alegria del que teníem l'any passat, amb la qual cosa, bueno, hem de veure propers anys una miqueta estar a sobre.
9: Jornet recorda que hi ha un nou tipus de turista, el sènior amb més poder adquisitiu, que ja comença a visitar la ciutat. A la temporada alta, el 40% dels visitants han estat de proximitat, a nivell català i estatal. Pel que fa a la resta, són francesos, britànics i del conjunt d'Europa. Ha destacat, d'altra banda, un percentatge, però més reduït, dels turistes internacionals dels creuers que aprofiten per fer uns dies de vacances abans o després d'embarcar.
5: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament en una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs. Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però que ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors de les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb les d'altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol. També ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
5: I ampliem ara una mica la mirada més enllà del nostre territori, perquè avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
0: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi de Carme de Fez.
11: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
5: I toca donar ara una notícia de les que no ens agraden. Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Lluminetes.
0: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor, que va abandonar el cotxe després de l'accident, va ser localitzat i detingut a casa seva.
5: Efectius de la policia local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre els afectats. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol a familiars i amics del jove de 16 anys mort. També us expliquem que l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona torna a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
0: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació d'andanes, l'eixamplament de les escales fixes o la reforma d'una part del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. La reobertura també recuperarà una acció molt esperada pels usuaris. I és que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas estava tancat des de l'octubre de l'any passat i durant aquest període els passatgers havien de fer el transbordament entre les dues línies sortint de l'estació i completant el trajecte per l'exterior.
5: Tanmateix, mentre algunes actuacions arriben al final, altres obres continuaran afectant el servei durant els pròxims dies. És el cas dels treballs del Macropou de l'L9 i l'L10 Nord que obligaran a interrompre temporalment la circulació entre la Sagrera i Bon Pastor. Són les 2:45. Moment per conèixer el que passa al país amb les notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atreure clients.
0: La Teva, l'Astra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci a l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte d'Instagram amb el nom de Berta's Kitchen i on penjava les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la teva. Cugat Media, Sílvia González.
12: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de càtering.
13: La teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
14: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering i això a mi m'encanta perquè sempre volen el millor.
12: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la teva manté darrere el taulell.
5: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
0: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en l'escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival que està consolidat dins del Festival i Calendari Cultural Gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
5: I també us expliquem que Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, ha dedicat l'última sardana de l'estiu al pintor Modest Cruixart, amb motiu del centenari del seu naixement. L'acte, celebrat a la platja de Portbou, aquest dissabte al vespre va comptar per primer cop amb el gegantó de l'artista de Palafrugell i es va ballar dins l'aigua. Ho va seguir des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
15: La Cobla Baix Empordà va interpretar Les Fulles Seques, una peça inspirada en el quadre homònim de Modest Cuixart. Francesc Baquer és el vicepresident de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
17: Fa uns 3 o 4 anys es va posar a ploure i els músics van tocar les sardanes a sota les voltes. Nosaltres, al acabar les sardanes, ens veiem perquè fa molta calor. I vam dir, ja que ens hem de banyar, ballem aquesta sardana dintre de l'aigua.
15: La sardana escollida també és un homenatge a Ricard Viladasau, gran amic de Cuixart. Sílvia Arnau, directora de la Fundació.
18: Van retre homenatge a l'Enric Morera. Aquesta sardana és del 1909. A la vegada és una sardana que fa homenatge a un poema d'Àngel Guimarà. Descriu l'obra de Modest Cuixart en alguns estrets que hi ha a la pintura de manera més destacable. Gira entorn d'una cosa molt rica a nivell de cultura catalana.
15: Modest Cuixart va ser nomenat fill adoptiu de Palafrugell l'any 2006.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: I pel que fa als esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es dona la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4. El Barça també ha traspassat Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de compra. Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
5: I d'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit que va disputar ahir dissabte. El gol perico el va fer Roberto. També us expliquem que aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. Fa pocs minuts el Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama 3-1.
0: S'ha avançat l'equip badaloní amb un gol d'Irina, però l'Atlètic Club ha empatat a 4 minuts del descans. A la segona part, Azcona ha aprofitat una errada defensiva del Badalona Women per avançar-se al marcador i Amezaga ha posat el 3-1 definitiu. Radio Ciutat de Badalona, Pau Roche.
19: Hola, bona tarda des de Bilbao, des de Lezama, on acaba de perdre fa pocs minuts el Badalona el seu primer partit de Lliga F. Ho ha fet contra l'Atlètic Club de Bilbao i la veritat que el guió de partit ha sigut com el cel del dia. Ha començat molt assolellat, però a mesura que anaven avançant els minuts s'ha anat ennuvolant i ha acabat plovent. S'ha avançat el Badalona al minut 13, per dir, amb un gran gol d'Irina, però a la segona meitat les Lleones han marcat dos gols que feien el 3-1 definitiu en una segona meitat en la que no s'han sentit gaire còmodes després d'haver portat el domini durant tot el primer temps. El proper partit serà dissabte vinent a les 12 al camp de l'Espanyola, la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i el podreu seguir també a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Gràcies, Pau. D'altra banda, l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit. Per la seva banda, el Barça comença la defensa del títol a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife.
0: El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha manifestat el seu respecte pel rival.
20: Bé, un partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, un equip que històricament sempre ha quedat a la posició alta de la classificació habitualment, un equip que, com tu bé dius, ha fet bones incorporacions que segur que li donaran un punt competitiu i de qualitat molt alt. Així que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per endur-nos els tres punts, que és el que volem.
5: I a segona A, doble victòria catalana aquest dissabte. El Centre d'Esports Sabadell va guanyar l'Almeria 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
21: Gran inici de temporada del Sabadell en l'any del retorn a la segona divisió després de dos empats fora de casa contra dos candidats a la part alta. A més, amb la sensació d'haver perdonat tant a l'Sporting com al Castellón, ahir contra un altre equip que reuneix les mateixes característiques, victòria 1-0, per tant, 3 porteries a 0 en 3 jornades l'equip de Ferran Costa, i amb la sensació de nou que es va tornar a jugar allò que més li interessava al conjunt arlequinat, que ja es va avançar a la primera meitat en gol de Nico Joaquini. El va anul·lar el VAR per una falta prèvia d'Arthur Bonaldo, però el mateix davanter de Kansas City, l'estatunidenc, va acabar fent l'únic gol del partit a la segona meitat, també aprofitant una pilota morta dins de l'àrea després d'una rematada prèvia de Ton Ripoll. Va saber patir després en bloc baix en el tram final de partit per acabar segellant la primera victòria del curs. 5 punts de 9 possibles en aquesta arrencada de Lliga, insisteixo, en l'any del retorn a la Lliga Hypermotion del Centre d'Esports.
5: I a Primera Federació completarà la jornada el Nàstic.
0: Els granes juguen contra el Saragossa al nou estadi a 2:15. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
22: El Nàstic encetarà aquest vespre la temporada 2026-2027. Ho farà de nou a la Primera Federació per 6ª temporada seguida. Només un futbolista continua dels que fa un any van arrencar la Lliga. 20 cares noves, que en poden ser 21, abans que tanqui el mercat, sense l'objectiu de l'ascens, amb gent jove, on la gran majoria provenen de Segona Federació i amb ganes de consolidar el projecte. Al capdavant, dos exjugadors del Nàstic, Tomeu Nadal a la direcció esportiva i Xisco Campos a la banqueta. Campos destaca la igualtat de la categoria, el paper determinant de l'afició i importància de competir amb humilitat, identitat i esperit col·lectiu.
23: És una cosa que els he repetit moltíssim i crec que han de tenir una humilitat sempre ben entesa, de que si fem el que hem de fer podem competir contra qualsevol, tenir aquest punt de rebeldia, i després també hem de tenir clar que hem de respectar el futbol al 100%.
22: L'àrbitre del partit serà Juan Antonio Camposolinas i s'espera una bona entrada quan el Nàstic supera ja els 6.300 abonats i els aragonesos han comprat 2.000 entrades per donar suport al seu equip.
0: L'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, vol que l'equip demostri el seu potencial.
24: Molt il·lusionat, molt conscienciat d'on estic, de que és el primer partit i, com deia abans, molt focalitzat, perquè al final el que sí depèn de tu és preparar el millor possible el partit, i amb això estic, amb intentar prendre les millors decisions, aportar tot el que pugui a l'equip i sobretot que l'equip se senti alliberat de mostrar el que poden fer i ja dic, intentant sumar amb tot el que pugui i ajudar des d'on me toqui.
5: I en bàsquet, la penya va perdre el primer partit de la pretemporada disputat a Gijón contra l'Obradoiro Gallec per 77-96.
0: En canvi, el Fiat Girona va superar 93-77 el Xisar Phoenix en el partit jugat a Platja d'Aro. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, ha valorat l'esforç dels jugadors disponibles.
1: Són amiques diferents per l'absència de tants jugadors en les finestres, la mala notícia de les lesions. Penso que el que demanem als entrenadors que és esforç i lluita, ho han fet i ha acabat el partit i estem tots bé, doncs molt content.
0: El Phoenix també ha estat el rival del Manresa aquest dematí. L'equip del Bages l'ha superat 113-91.
5: I el Barça ha guanyat la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala en una final ajustada contra el CatGa Santa Coloma, que ha acabat amb un marcador de 4-6.
0: L'equip colomenc ha empatat 4-4 en situació d'inferioritat numèrica a 4 minuts per al final, però el Barça ha acabat marcant 2 gols més. Escoltem Igor Rivero, del Barça, i Marc Torlà, del CatGa, en declaracions a Sport 3.
2: Contento por este primer título, ¿no? Sabemos la importancia de la Copa Cataluña y muy contento. Corriendo ritmo poco a poco y con la confianza de los jugadores están cada día mejor. Sabemos que no podemos regalar tanto así, ¿sabes? Aún más un equipo como Coloma, pero es así, el fútbol sala, si despista un segundo, el equipo llega.
3: Bueno, ho hem tingut, al final fa ràbia perquè hi ha gols molt evitables, llavors... Òbviament, els dos equips són molt dispars i a sobre nosaltres venim de començar un projecte nou, molta gent nova, ells són campions de Lliga, juguen a Champions, ja no és un projecte que es fa, però, hòstia...
5: I fins aquí les notícies en xarxa.
16: La xarxa de comunicació local.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 28 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars i avui parlarem que Caldes de Montbui ja té 3 candidats confirmats per les eleccions municipals de 2027. L'onzena edició del Gira Circ proposa aquest cap de setmana una quinzena d'espectacles de renom a Collsuspina. El Centre Excursionista organitza entrenaments per la cursa de Festa Major de Sant Feliu cada dimarts i dijous a la tarda.

0: Bona tarda. El curs polític que està a punt de començar estarà marcat per les eleccions municipals que es celebraran el maig del 2027. Mentre que hi ha municipis sense candidats confirmats, n'hi ha d'altres on la cursa electoral ja ha començat amb els noms propis al capdavant de les llistes. És el cas de Caldes de Montbui, on ja hi ha tres candidats confirmats. Isidre Pineda, per Esquerra Republicana, Joan Duran, per Ara Caldes, i Marc Calvo, pels Comuns. Dos repetidors respecte a les eleccions de 2023 i una cara nova. Isidre Pineda, actual alcalde de Caldes de Montbui, encapçalarà la candidatura d'Esquerra per tercera vegada consecutiva. El 2019 va ser alcalde de Caldes per primera vegada en prendre el relleu al fins aleshores alcalde Jordi Soler. En aquell moment va revalidar l'alcaldia per una majoria absoluta que el partit ostentava des de 2011. En les passades eleccions, el 2023, Isidre Pineda va tornar a ser el cap de llista del Partit Republicà. En aquella ocasió, però, va perdre la majoria absoluta, però va revalidar la victòria i governa amb el suport de Junts per Caldes. En un vídeo a les xarxes, Pineda, que fa 11 anys que és alcalde, diu que fins ara ha assolit reptes importants amb el compromís i la voluntat de fer Caldes el millor poble del món. Així s'expressava en aquest vídeo.
1: Els meus companys i companyes m'han demanat que segueixi liderant el projecte republicà, que em torni a presentar com a cap de llista a les eleccions municipals. I he acceptat el desafiament. Hem de seguir millorant Caldes.
2: Si em continueu fent confiança,
1: Caldes seguirà avançant. Us en dono la meva paraula.
0: Joan Duran repetirà com a cap de llista d'Ara Caldes, una agrupació d'electors creada pocs mesos abans de les eleccions de

0: que volem treballar i que seguirem pressionant aquest any que ens queda.
1: Marc Calvo s'estrenarà com a cap de llista dels comuns de Caldes de Montbui, una formació que ara no té representació al consistori calderí. El cap de llista ha penjat a Instagram un vídeo amb la presidenta dels comuns del Parlament, Jèssica Albiach, en què diu que es presenta a l'alcaldia de Caldes per les ganes de millorar el poble i de fer que tothom que vulgui s'hi pugui quedar a viure. També diu que vol més, un poble més verd i més saludable. El jove es va presentar en societat a finals de juny amb un acte públic a la plaça de Catalunya de Caldes. Prèviament, a les xarxes del partit hi havia penjat un vídeo en el que explicava per què es presenta.
2: Faig el pas perquè crec que és el moment de fer política més útil, més propera i al servei de la majoria. Vull un poble que garanteixi un habitatge digne, la connexió dels seus barris i un futur ple d'oportunitats per a tothom. Vull construir un projecte escoltant a tothom, decidint entre totes el futur de la nostra vila. Perquè Caldes pot ser millor, i ho farem possible.
1: Junts per Caldes, que el 2023 va tenir d'alcaldable l'actual regidora Roser Xalabarder i que ara governa en pacte amb Esquerra, va anunciar que celebraria unes primàries entre Xalabarder i l'empresari Pere Barrios. El PSC, que el 2023 estava liderat per Carla Millán, encara no ha anunciat qui encapçalarà la llista, com tampoc ho ha fet el Partit Popular, que el 2023 va tenir Javier Suárez Cañardo. A Sant Feliu de Codines, cap de les quatre forces que tenen representació municipal actualment ha anunciat els seus candidats. Els quatre caps de llista i portaveus han estat entrevistats aquest estiu al programa Taula per 5 i cap d'ells ha confirmat si es torna a presentar ni en quina posició. Per tant, en els propers mesos s'haurà de confirmar si Pol Cabotí de Primàries Codines, Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines, Laia Jordana del PSC i Anna Maria Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, tornaran a ser caps de llista. En el cas de primàries, que actualment té l'alcaldia, Cabotí primer ha de decidir si vol repetir com a candidat i serà l'agrupació d'electors, amb els vots de tothom qui en forma part, qui decideixi l'ordre de la llista.
3: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Collsuspina es convertirà aquest divendres i dissabte en un gran escenari per acollir l'onzena edició del Giracirc, una proposta cultural impulsada per l'Associació d'Expertes Purnes que inclou més d'una quinzena de propostes d'espectacles al voltant de les arts del circ, un esdeveniment que s'ha convertit en un referent cultural moianès. El seu director, Xavi Vinuesa, defineix a la presentació del programa d'actes que el veritable miracle del Giracirc no és només proposar espectacles, sinó demostrar que la cultura pot arrelar allà on hi ha persones disposades a cuidar-la. Els espectacles inclouen tot tipus de disciplines artístiques, de circ i teatre de carrer, clown, acrobàcies, trapeci, funambulisme, baldufes, plats xinesos, bicis acrobàtiques i propostes musicals, tot plegat dividit en 5 escenaris situats al nucli urbà de Collsuspina. La gran majoria d'espectacles són gratuïts, però n'hi ha amb entrades de pagament a preus populars. Destaquen noms destacats del món del circ a Catalunya, com la companyia La Córcoles, que presentarà divendres H, un espectacle de funambulisme que ja es va poder veure al Festival El Ganxo de Sant Feliu i que va deixar el públic embaladit. També divendres la companyia El Vermut presentarà La Paradeta, circ esbojarrat i humor absurd amb equilibris, perxa xinesa, baldufes i clown. Dissabte la pallassa La Xurri presentarà Brota, tot buscant un lloc per arrelar amb el seu tractor. També hi haurà els malabars i les acrobàcies de Suricata Circus, que representaran Duo Sancagem, i la companyia Plou Poc durà un espectacle de trapezi titulat Un metre quadrat. La visió acrobàtica serà protagonista del show Y, l'ànsia per volar, i la companyia Aonia presentarà l'espectacle d'acrobàcies Tenet. Al vespre de dissabte també hi haurà un espectacle sorpresa i actuacions musicals. A més, la companyia Crític Cafè oferirà AMS, LRS.circ, un espectacle que obre el circ a la comunitat sorda i fa un tast de circ en llengua de signes a partir de la reflexió. Què passa quan una disciplina artística no parla la teva llengua? De fet, la samarreta commemorativa d'aquest any porta inscrita la paraula Giracirc en llengua de signes catalana i fa que el lema d'aquesta edició sigui «Totes les llengües parlen de circ». El programa també inclou mostres d'alumnes de l'escola Giracirc i d'escoles de Santa Maria de Palautordera, Manresa i Barcelona. I una fira amb 8 artistes. El Centre Excursionista de Sant Feliu arrenca la temporada programant diversos entrenaments previs a la cursa de Festa Major, la Memorial Francesc Assart, un traçat de poc més de 8 quilòmetres que en bona part transcorre per la zona boscosa que envolta Sant Feliu, com ara l'entorn del

0: Camí de Lloberes o de Can Bosc. L'objectiu dels entrenaments que proposa el centre excursionista és donar a conèixer el traçat de la cursa per qui no el conegui, però també compartir una estona d'entrenament en grup. Els entrenaments es faran cada dimarts i dijous fins a la Festa Major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la Festa Major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i d'arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta, per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
1: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: Les inscripcions de la cursa es poden fer al web de l'Ajuntament i són gratuïtes. A banda de la cursa, Francesc Assart també es fa la milleta, adreçada a infants a partir dels 6 anys. Els nens i nenes de menys de 6 anys poden participar a les curses de marrecs, ja sigui sols o acompanyats per un adult.
1: I el tema dels marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la mireta i la cursa de Francesc Assart seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de disseny que s'ha fet. La resta d'actes de Festa Major continuen sent una incògnita. El programa encara no s'ha distribuït i, per tant, encara no sabem amb quins concerts o quines propostes ens sorprendrà la comissió de festes.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Recuperem ara una informació que us vam compartir dilluns. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
3: Això ens sentim una mica, doncs, d'emparada en el fet que la policia al cap de setmana hauria de passar més, ara sí que després d'aquest robatori que d'un lugar ens estan dient que estan fent més control, perquè encara és un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles, un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
3: Una cosa que m'apirta, la recordar és que Malé és una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més vot aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
3: I veure que s'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Vedell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
4: Que tot i estar molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació per l'Ajuntament com per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que es destaca.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola del Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Vedell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dijous. Podeu seguir l'última hora al web d'Ona Codinenca, www.onacodinenca.cat i a les xarxes d'Ona Codinenca. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, Jordi Givert, Laia de Déu i Gemma Permanyer, qui us ha parlat. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Cap de setmana de molta mobilitat i operació tornada i anada de vacances. En aquest context, l'aeroport de Barcelona al Prat enfronta l'operació tornada de final d'agost amb 4.421 operacions comercials programades entre aquest divendres i demà dilluns. Avui diumenge n'hi han hagut 1.082 i ahir dissabte hi van haver 1.073 segons les dades d'AENA. Tot això subjecte a canvis segons les programacions de les companyies aèries. I per demà dilluns s'esperen unes 1.123 operacions comercials. Per altra banda, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda a hores d'ara per manca d'atenció elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta a tots els operadors i que s'ha originat a prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per part del personal de DIF. I en plan internacional, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 768 persones, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc. A més, hi ha 2.502 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors assegura que encara hi ha dos espanyols entre els desapareguts i recalca que l'ambaixada d'Espanya a Nova Delhi i el consulat al Nepal, juntament amb el consulat al Pequín, segueixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals. I el Consell de Ministres també té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per poder fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al país. I passem a cultura, on el rei Felip V i els seus deliris han estat...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe està ubicant els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que pels trajectes internacionals s'han habilitat autobusos. Adif confia poder restablir l'atenció a mitja tarda i hi ha viatgers que, per exemple, van cap a França, com és la Mariana, que han patit demores en el seu tren. Escoltem-la.
2: Está demorado, sí. Solamente han informado eso, que no se sabe cuándo vamos a entrar. Solo que está demorado. Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información.
1: I també perquè fa als transports, un maco control de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb més d'una setantena de denúncies. Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat 61 camions durant aquest cap de setmana en els dos dels principals eixos viaris de Catalunya amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat. A balanç final és de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i el descans, 37 per transport i trànsit, un conductor ha estat denunciat per conduir sota els efectes de les drogues i un conductor per excés de velocitat. També el Consell de Ministres té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica. L'avaria s'ha produït a les 9 del matí a la zona de la Sagrera per una caiguda de tensió a la catenària. Renfe està reubicant els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que pels trajectes internacionals s'ha habilitat autobusos. Aquest és el cas de l'Alexis.
2: Quiero ir a París esta noche. Nuestro tren ha sido cancelado y no tenemos soluciones para ir a París o en Francia. Estamos buscando para soluciones, pero quizás hay una porque mi amigo debemos ir.
1: Adif continúa confiant en que podrà restablir l'atenció a mitja tarda. I també en transports, un macrocontrol de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb més d'una setantena de denúncies. Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat 61 camions amb l'objectiu de reduir la seva accidentalitat. El balanç final és de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i descans, 37 per infraccions de transport i trànsit, un conductor per conduir sota els efectes de les drogues, un per excés de velocitat i fins a 34 actes a la inspecció de treball. També un apunt de trànsit. A la C-17 hi ha un carril tallat a la Llagostera en sentit Vic per un accident. Hi ha diverses carreteres, hi ha congestions i aturades per la quantitat de cotxes que aquest cap de setmana estan en l'operació tornada i arribada de vacances. I ara també busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Lluís Mi.
3: Bona tarda, un cap de setmana ben plàcid i sobretot calorós una altra vegada aquest diumenge.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 28 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars i avui parlarem que Caldes de Montbui ja té 3 candidats confirmats per les eleccions municipals de 2027. L'onzena edició del Gira Circ proposa aquest cap de setmana una quinzena d'espectacles de renom a Collsuspina. El Centre Excursionista organitza entrenaments per la cursa de Festa Major de Sant Feliu cada dimarts i dijous a la tarda.

0: Bona tarda. El curs polític que està a punt de començar estarà marcat per les eleccions municipals que es celebraran el maig del 2027. Mentre que hi ha municipis sense candidats confirmats, n'hi ha d'altres on la cursa electoral ja ha començat amb els noms propis al capdavant de les llistes. És el cas de Caldes de Montbui, on ja hi ha tres candidats confirmats: Isidre Pineda per Esquerra Republicana, Joan Duran per Ara Caldes i Marc Calvo pels Comuns. Dos repetidors respecte a les eleccions de 2023 i una cara nova. Isidre Pineda, actual alcalde de Caldes de Montbui, encapçalarà la candidatura d'Esquerra per tercera vegada consecutiva. El 2019 va ser alcalde de Caldes per primera vegada en prendre el relleu al fins aleshores alcalde Jordi Soler. En aquell moment va revalidar l'alcaldia per una majoria absoluta que el partit ostentava des de 2011. En les passades eleccions, el 2023, Isidre Pineda va tornar a ser el cap de llista del Partit Republicà. En aquella ocasió, però, va perdre la majoria absoluta, però va revalidar la victòria i governa amb el suport de Junts per Caldes. En un vídeo a les xarxes, Pineda, que fa 11 anys que és alcalde, diu que fins ara ha assolit reptes importants amb el compromís i la voluntat de fer Caldes el millor poble del món. Així s'expressava en aquest vídeo.
1: Els meus companys i companyes m'han demanat que segueixi liderant el projecte republicà, que em torni a presentar com a cap de llista a les eleccions municipals. I he acceptat el desafiament. Hem de seguir millorant Caldes.
2: Si em continueu fent confiança,
1: Caldes seguirà avançant. Us en dono la meva paraula.
0: Joan Duran repetirà com a cap de llista d'Ara Caldes, una agrupació d'electors creada pocs mesos abans de les eleccions de 2023. Tot i que la formació es va crear amb molt poca antelació, és la segona força a l'hemicicle calderí amb 4 regidors. L'assemblea del partit, celebrada el mes de maig, ha escollit Joan Duran com a cap de llista per unanimitat. A la publicació L'Altaveu, editada aquest juny pel partit, Duran diu que l'objectiu de la formació és plantar cara a la inèrcia actual i treballar amb rigor i compromís per assumir noves responsabilitats. Aquest és l'objectiu que es fixa Duran i l'explica en una entrevista a BOTV.
3: Pensem que pel nostre municipi és molt prioritari buscar un equilibri entre grans obres i el dia a dia del que fa falta a Caldes, i aquí sumar-hi polítiques d'habitatge molt més valentes, manteniments, ja no només a la via pública, sinó parcs, millorar, ampliar el tema del verd urbà. Hi han infinitat de temes que volem treballar i que seguirem pressionant aquest any que ens queda.
0: Marc Calvo s'estrenarà com a cap de llista dels Comuns de Caldes de Montbui, una formació que ara no té representació al consistori calderí. El cap de llista ha penjat a Instagram un vídeo amb la presidenta dels Comuns del Parlament, Jèssica Albiach, en què diu que es presenta a l'alcaldia de Caldes per les ganes de millorar el poble i de fer que tothom que vulgui s'hi pugui quedar a viure. També diu que vol més, un poble més verd i més saludable. El jove es va presentar en societat a finals de juny amb un acte públic a la plaça de Catalunya de Caldes. Prèviament, a les xarxes del partit hi havia penjat un vídeo en el que explicava per què es presenta.
4: Faig el pas perquè crec que és el moment de fer política més útil, més propera i al servei de la majoria. Vull un poble que garanteixi un habitatge digne, la connexió dels seus barris i un futur ple d'oportunitats per a tothom. Vull construir un projecte escoltant a tothom, decidint entre totes el futur de la nostra vila. Perquè Caldes pot ser millor, i ho farem possible.
0: Junts per Caldes, que el 2023 va tenir d'alcaldable l'actual regidora Roser Xalabarder i que ara governa en pacte amb Esquerra, va anunciar que celebraria unes primàries entre Xalabarder i l'empresari Pere Barrios. El PSC, que el 2023 estava liderat per Carla Millán, encara no ha anunciat qui encapçalarà la llista, com tampoc ho ha fet el Partit Popular, que el 2023 va tenir Javier Suárez Cañardo. A Sant Feliu de Codines, cap de les 4 forces que tenen representació municipal actualment ha anunciat els seus candidats. Els 4 caps de llista i portaveus han estat entrevistats aquest estiu al programa Taula per 5 i cap d'ells ha confirmat si es torna a presentar ni en quina posició. Per tant, en els propers mesos s'haurà de confirmar si Pol Cabotí de Primàries Codines, Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines, Laia Jordana del PSC i Anna Maria Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, tornaran a ser caps de llista. En el cas de primàries, que actualment té l'alcaldia, Cabotí primer ha de decidir si vol repetir com a candidat i serà l'agrupació d'electors, amb els vots de tothom qui en forma part, qui decideixi l'ordre de la llista.
5: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Collsuspina es convertirà aquest divendres i dissabte en un gran escenari per acollir l'onzena edició del Giracirc, una proposta cultural impulsada per l'Associació d'Expertes Purnes que inclou més d'una quinzena de propostes d'espectacles al voltant de les arts del circ, un esdeveniment que s'ha convertit en un referent cultural moianès. El seu director, Xavi Vinuesa, defineix a la presentació del programa d'actes que el veritable miracle del Giracirc no és només proposar espectacles, sinó demostrar que la cultura pot arrelar allà on hi ha persones disposades a cuidar-la. Els espectacles inclouen tot tipus de disciplines artístiques, de circ i teatre de carrer, clown, acrobàcies, trapeci, funambulisme, baldufes, plats xinesos, bicis acrobàtiques i propostes musicals, tot plegat dividit en 5 escenaris situats al nucli urbà de Collsuspina. La gran majoria d'espectacles són gratuïts, però n'hi ha amb entrades de pagament a preus populars. Destacant noms destacats del món del circ a Catalunya, com la companyia La Córcoles, que presentarà divendres H, un espectacle de funambulisme que ja es va poder veure al Festival El Ganxo de Sant Feliu i que va deixar el públic embaladit. També divendres la companyia El Vermut presentarà La Paradeta, circ esbojarrat i humor absurd amb equilibris, perxa xinesa, baldufes i clown. Dissabte la pallassa La Xurri presentarà Brota, tot buscant un lloc per arrelar amb el seu tractor. També hi haurà els malabars i les acrobàcies de Suricata Circus, que representaran Duo Sacagem, i la companyia Plou Poc durà un espectacle de trapezi titulat Un metre quadrat. La visia acrobàtica serà protagonista del show Y, l'ànsia per volar, i la companyia Aonia presentarà l'espectacle d'acrobàcies Tenet. Al vespre de dissabte també hi haurà un espectacle sorpresa i actuacions musicals. A més, la companyia Crític Café oferirà AMS, LRS.circ, un espectacle que obre el circ a la comunitat sorda i fa un tast de circ en llengua de signes a partir de la reflexió. Què passa quan una disciplina artística no parla la teva llengua? De fet, la samarreta commemorativa d'aquest any porta inscrita la paraula Giracirc en llengua de signes catalana i fa que el lema d'aquesta edició sigui Totes les llengües parlen de circ. El programa també inclou mostres d'alumnes de l'Escola Giracirc i d'escoles de Santa Maria de Palautordera, Manresa i Barcelona. I una fira amb 8 artistes. El Centre Excursionista de Sant Feliu arrenca la temporada programant diversos entrenaments previs a la cursa de Festa Major, la Memorial Francesc Assart, un traçat de poc més de 8 quilòmetres que en bona part transcorre per la zona boscosa que envolta Sant Feliu, com ara l'entorn del Camí de Lloberes o de Can Bosc. L'objectiu dels entrenaments que proposa el Centre Excursionista és donar a conèixer el traçat de la cursa per qui no el conegui, però també compartir una estona d'entrenament en grup. Els entrenaments es faran cada dimarts i dijous fins a la Festa Major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la Festa Major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i d'arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta, per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
2: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: Les inscripcions a la cursa es poden fer al web de l'Ajuntament i són gratuïtes. A banda de la cursa, Francesc Assart també es fa la milleta, adreçada a infants a partir dels 6 anys. Els nens i nenes de menys de 6 anys poden participar a les curses de marrecs, ja sigui sols o acompanyats per un adult.
2: I el tema dels marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la mireta i la cursa de Francesc Assart seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de disseny que s'ha fet. La resta d'actes de Festa Major continuen sent una incògnita. El programa encara no s'ha distribuït i, per tant, encara no sabem amb quins concerts o quines propostes ens sorprendrà la comissió de festes.
5: el butlletí dels municipis de la C-59.
0: Recuperem ara una informació que us vam compartir dilluns. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
6: Això tinc una mica de l'emparada en el fet que la policia al cap de setmana hauria de passar més, ara sí que després d'aquest robatori que d'un lugar ens estan dient que estan fent més control perquè encara és un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles. Un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
6: Una cosa que m'apirta, la recordar és que Malé és una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més vot aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
6: I veure que s'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Badell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
7: Que tot i estar molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació tant per l'Ajuntament com per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que es destaca.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola El Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Badell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics. Unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dijous. Podeu seguir l'última hora al web d'Ona Codinenca, www.onacodinenca.cat, i a les xarxes d'Ona Codinenca. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip: Jordi Givert, Laia de Déu i Gemma Premanyer, qui us ha parlat. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. S'ha reprès la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per la manca de tensió elèctrica, segons confirmen Renfe i Adif. La incidència, que s'ha originat als voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, ha estat causada per una caiguda de tensió en la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe el que ha fet és reubicar els viatges entre Girona i Barcelona a trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que els trajectes internacionals s'hi han habilitat autobusos. I també hi ha 3 persones en estat crític i 2 més en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi bolcat uns 10 metres en un camí rural a la vora del Poblador, al terme municipal de la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. Concretament, els fets han tingut lloc en un camí rural a prop del riu Segre, en paral·lel amb la C-14 i a l'alçada del Pla de Tirs. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat. L'avís, que s'ha rebut a les 6 i 8 minuts hores, i ara mateix el SEM està atenent a les 5 persones afectades. I per la seva banda, els bombers també han activat 5 dotacions terrestres i un helicòpter. També en trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies en aquesta operació anada i tornada de vacances d'aquest últim cap de setmana d'agost. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 hi ha 5 quilòmetres de retenció a Freginals en sentit nord per un accident que talla un carril. Més endavant, a la mateixa P7 hi ha intensitat d'Amposta en sentit Barcelona per un altre accident que ocupa el voral. Per tant, precaució. A la P7 hi ha lentitud i aturades intermitents entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s'ha registrat un retorn esglaonat a la xarxa viària catalana. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de les vies. Tot i això, hi ha hagut incidències més destacades, com lentitud i aturades intermitents a la P7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, a banda de dos accidents a Freginals i Amposta en sentit nord. La circulació també ha estat lenta amb algunes aturades a la C32 entre Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres i entre Premià de Mar i Alella en sentit Barcelona, així com també a la C31 i a la C65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. Fins a 9:15 s'ha registrat prop d'un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat, amb un pic de 33 km sumat en diferents trams de la xarxa viària. Cal lamentar, però, un accident de gravetat en un camí rural a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, en una sortida de via d'un vehicle que ha bolcat a 6:45 i ha fet camí rural a prop de la C14. Segons el balanç del SEM, hi ha 5 afectats, 3 d'ells en estat crític i un ferit en estat greu i un menys greu. I també s'ha reprès la circulació dels trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica. La incidència s'ha originat pels vols de les 9 del matí a la zona de la Sagrera i ha causat una incidència en la infraestructura per una caiguda de tensió en la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe ha reubicat els viatgers entre Girona i Barcelona a trens de mitja distància de l'R11, mentre que a caseretes internacionals s'hi han evitat autobusos. I també en aquest context de transport...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. El curs escolar 2026-2027 començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, més que cap altre any segons dades del Departament d'Educació. La xifra representa mig miler més que l'any passat, que va tancar amb un volum de 1.640, que era el màxim registre fins a llavors. Tal com va pactar la Conselleria amb Comissions Obreres i la UGT el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, amb 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament la mateixa que l'any acadèmic 2025-2026, amb un total d'1.604.988 alumnes. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. I el Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s'ha registrat un retorn esglaonat a la xarxa viària catalana. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Segons el Servei Català de Trànsit, fins a 8:45 s'han registrat prop d'un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat, amb un pic de 33 quilòmetres, sumant diferents trams de la xarxa viària. Pel que fa a les incidències més destacades, hi ha hagut lentitud i aturades intermitents a l'AP7, entre Llinars i la Roca del Vallès, en sentit sud, i entre Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, a banda de dos accidents a Freginals i Amposta en sentit nord. Cal lamentar, però, un accident de gravetat en un camí rural a la Ribera d'Urgelet, quan una sortida de via d'un vehicle ha bolcat a 4:45 i ha sigut a la C14, a l'altura del Pla de Sant Tirs. Segons el CEP...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.